Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. 1, 2, 3.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: dels dilluns.
1: És impossible, tio.
2: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio. És que no puc.
3: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

es triste. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: You know what it is? Yeah. that's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced. Tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. En un bar.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: conjunt.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Que penses que em passa?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes a la

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més. Mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Me

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Hotel Italy Playa.
1: I'll say. I shall one day.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Ay.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Eight.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: busca el amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Ai, que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: continuació escoltareu una remissió.
1: ...d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en joc.
2: Salutacions, oients de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en joc. Som en Pep Toni Butler i tornem-nos aquí, una vegada més, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Artà, que està al control tècnic. Hola, Tomeu.
3: Bones tardes, benvingut de nou.
2: Que, com sempre, tenim una gran estimable ajuda per part seva, fa una feinada. No el veig mai, però està fent una feinada.
3: jo sempre m'agrada dir que sempre m'agrada estar darrere càmera. Així que en aquest cas també, que feim vídeo i darrere micro, en aquest cas també, si més no, però vaja.
2: Sí, darrere micro, això on jo vull perquè no hagi de ser gaire tu, perquè tota la resta de programa, llevat de Nestel i de la música, te toquen a tu.
3: Sí, sí, això, ja tens suficient en el que tenc.
2: Així te deixant descansar una mica. I... com sempre, ens ajuda del tècnic d'esport de l'Ajuntament d'Artà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern. Avui tenim amb nosaltres a Toni Cervera, preparador físic, ara també mestre, i no diria res més d'ell perquè ja sabeu que a mi m'agrada que se presentin. Benvingut, Toni, gràcies per venir.
4: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Per qui no te conegui, qui és en Toni Cervera?
4: Bueno, pues en Toni Cervera és... una persona de Sant Llorenç, un jove de Sant Llorenç que durant molt d'any va estar en el Mallorca, primer a les categories inferiors durant 4 anys en la divisió d'honor i en el filial, i després vaig tenir la sort de poder estar unes 12 temporades més en el primer equip.
2: 12 temporades en el primer equip?
4: Sí, van guanyar la Copa del Rei l'any 2003 i després ja de forma ininterrompida més o manco fins a l'any 2010, després van tenir una altra etapa en el 2013, i entre aquesta primera etapa i la segona pues, vaig tenir l'oportunitat també de nivell professional d'entrenar al Sevilla i l'Atlètic de Madrid. I després d'aquesta etapa espanyola pues, també vaig tenir la possibilitat i la sort d'anar-me a l'estranger a desenvolupar la meva feina i vaig estar 5 anys a Xina en els equips professionals, aquella època que hi va haver boom del futbol allà. I després també vaig continuar a l'Eivissa, que els anys que va estar a segona divisió, més a prop ja, i fins ara havia desenvolupat la meva funció professional d'equips professionals de futbol, etapa que no està del tot tancada, però sí que ja me puc permetre una mica seleccionar una mica les possibles ofertes que van arribant, i si no arriba res més interessant, estic de moment donant classes en el grau superior d'aquí d'Artà, en els cicles de condicionament físic, i des d'aquí també animo a tota la gent que mos estigui escoltant i li agradi l'esport, que pugui valorar aquesta manera o aquesta formació que se fa aquí en el poble d'Artà, per futures persones, per futurs alumnes que puguin assistir o que els agradi el món de l'esport, que és un cicle que està molt ben muntat, que hi ha grans professionals a darrere i que té avui en dia moltes sortides professionals. I bueno, i una mica això és el resum de qui és en Toni Cervera.
2: Has fet una presentació molt bona, la veritat, m'ha agradat molt. Ha deixat tot ben clar, ara la gent a partir d'aquí ja té el guió inicial i ja sap cap a on hi ha l'entrevista, que a vegades qualcú es presenta i diu «Som d'Artà, tenc 23 anys i m'agrada l'esport», i queda allà, i clar, la gent diu «Sí, molt bé, i ara què feim?». Tu ja m'ho has explicat, per tant, ara farem feina damunt d'això. Conta-m'ho, com vas començar en el món de l'esport?
4: Bueno, jo, com comencen tots els nens a un poble, com t'he dit, som de Sant Llorenç, vaig fer la meva infància a Sant Llorenç i en els anys que estem xerrant, hi havia pràcticament només podia jugar a futbol, a futbol.
2: Per tant, vaig triar futbol.
4: Per tant, vaig triar futbol. I hi havia poques coses més. No hi havia instal·lacions, com les que tenim ara, no hi havia tècnics preparats, com és que hi ha ara. I vaig triar el futbol i va ser un esport que vaig tenir sort perquè també me va agradar i me va enamorar, i que van ser meus inicis a nivell deportiu. I després, no sé per què, me va començar a picar la curiositat d'intentar ser professional del món del deport. I l'única opció que hi havia aquells anys era fer batxiller i després anar a fer INEF a una de les 7 universitats que hi havia a Espanya. Molt va costar entrar, però ara arribar a entrar, perquè ja t'he dit, abans no és com ara, que pràcticament just a Catalunya hi ha 7 universitats. Estem xerrant de que l'any 92, quan jo vaig començar, crec que eren 7 o 8 universitats de tot Espanya. I juntament amb gent d'Artà, com per exemple en Joan Martí, que suposo que tots coneixeu.
2: Ha vingut per aquí un parell de vegades.
4: En Joan Martí, pues som companys de promoció. I me va dur a fer aquests estudis i després pues, una mica també m'ha anat bé, he fet suport les coses també més o menys bé i he pogut desenvolupar tota la meva vida professional relacionada amb el món de l'esport.
2: Molt bé. Bona manera de començar, és a dir, el que tu dius, com ha canviat les coses de que hi havia 7 universitats que donaven, impartien aquestes assignatures, ara que n'hi ha 7 només a Catalunya, per tant, beníssim. Com t'arriba l'oportunitat d'entrar de preparador físic en el Mallorca, les categories base en aquest cas?

0: la Federació Balear i me vaig posar davant un 30-40 entrenadors i un d'ells era el coordinador de futbol base del Mallorca. I en aquell moment necessitaven un preparador físic. Bueno, hi havia una reestructuració dins el club, era quan havia entrat el grup Z, i hi va haver una injecció econòmica per invertir en futbol base. I se varen seleccionar tres preparadors físics, un per juvenil, un per cadets i un per la resta de categories. I el meu perfil els va agradar l'exposició, després van tenir una entrevista personal i me varen fer una oferta i evidentment la vaig acceptar, vaig haver de deixar el Tirtassar i me'n vaig anar a viure a Palma i a nivell semiprofessional, perquè no era professional, jo seguia fent feina en els instituts. Els cap vespres me dedicava en cos i ànima a el que després he tingut sort que fos la meva professió.
1: En quina categoria te van posar tu?
0: Jo vaig estar en la divisió d'honor 3 anys amb en Tomé Llompart d'entrenador i varen classificar cada any l'equip per la Copa del Rei. I nosaltres estem emplaçats en el grup català, amb el Barça, amb l'Espanyol, amb Villarreal, València, Gramenet, Granollers, sí. L'Adam, Ferran Martorell, equips mítics, històrics de la formació del futbol. I un any varen tenir la possibilitat de jugar la final de la Copa del Rei, juvenil, contra el Barça.
2: Justament.
0: El Barça hi havia coneguts com en Víctor Valdés, en Fernando Navarro, en Jordi... Jordi López,
1: un tal
0: Iniesta,
1: jugadors petits. No me'n sona cap d'escat dit. No n'hi ha cap que sigui campió del món de tots els escat dit.
0: I nosaltres teníem jugadors pues, com Albert Riera, que ara ja va ser també jugador del Mallorca.
1: Sí,
0: que
1: ara, per desgràcia, l'ha entrat. L'ha entrat del Frankfurt. I ara, de manera anecdòtica, els aficionats d'Alemanya s'han volgut despedir d'ell dient-li gràcies per nada i li han posat de nada gràcies.
0: Sí.
1: Perquè el traductor l'ha fallat. Ha estat molt divertit, ha estat la notícia. Perdona les interrupcions.
0: També tenia en jugador en Julián Robles, en Chando, que ara és delegat del primer equip de Mallorca. Bueno, i aquests jugadors varen arribar a la final de la Copa del Rei i vaig estar 3 anys en el divisió d'honor.
1: I com t'arriba la cridada o l'oportunitat o l'ocasió? Perquè no sé exactament com definir-ho de... passar a ser preparador físic del primer equip del Mallorca, perquè el somni un poc sempre és arribar dalt. Com és aquest moment? Com se dona?
0: Bueno, se dona, jo ja era professional, ja el quart any ja me fan professional, ja t'hem de deixar l'institut, de fet t'hem de triar entre continuar un procés d'oposicions o triar el contracte professional que el Mallorca m'havia posat damunt la taula per l'equip filial. Bueno, en aquell moment no era fàcil perquè tenia 27 o 28
1: aposta.
0: Anys. En aquell
1: aposta.
0: Moment potser triï una altra cosa, no se sap mai.
1: En aquell moment...
0: Cada circumstància i cada moment té l'ofer.
1: Hi ha trens que passen un pic a la vida. Les oposicions les pots provar cada any.
0: Efectivament.
1: Un contacte professional de primera divisió...
0: No era de primera.
1: Bé,
0: era
1: desfilial.
0: Era desfilial.
1: No
0: sempre. Aquesta va ser la meva reflexió. La mos han de jubilar.
1: En Tomé Urreo, i crec que he fet el mateix, d'estar dient que sigui allà darrere, jo la meva defensoró ja he firmat. Ara he tret un bol aquí i he firmat, així que van a fer el que haguessin fet nosaltres.
0: I va sortir bé perquè ja el mateix any hi va haver un canvi d'entrenador, en Mallorca jugava a la Champions, estava en una fase complicada perquè l'equip... el que passa en els equips una mica mitjancers que se classifiquen per aquestes competicions europees, que centren tot l'esforç i tota la dedicació a la Champions, però a la Lliga vas un port despistat. I hi va haver un canvi d'entrenador les dues darreres jornades perquè estem en el bord del descenso.
1: Sí.
0: Una situació bastant parecuda a la d'ara.
1: No, perquè la d'ara ja estem descendits en el 99% i en aquella no.
0: En aquella, si te compt com era, et diràs estem molt malament.
1: Els jugadors volien guanyar, però.
0: Els jugadors volien guanyar, però anàvem a jugar en el Bernabéu, on el Real Madrid se jugava la Lliga contra el València. I nosaltres, com a mínim, havíem d'empatar per no dependre d'un altre equip la darrera jornada. I vam empatar. Se mos va ocorrir anar al Bernabéu i empatar 0-0.
1: No, si se putava jugar contra el Levante i contra el Getafe, se putava no ser un Madrid.
0: No, bueno, anar al Bernabéu a puntuar no és fàcil, eh?
1: No, està clar.
0: I, bueno, pues aquest

0: Bate va fer que, bueno, en aquest canvi d'entrenadors, el club va tornar a tirar per amunt en Tomeu Llompart, cosa que ja havia fet l'any 3 o 4 abans per que pujàs
1: de juvenil
0: en
1: el filial, sí.
0: I des filial en el primer equip o per pujar de segon. És a dir, l'entrenador que puja al Mallorca a primera divisió és en Tomeu Llompart.
1: Ah, veus.
0: De segona a primera, a Vallecas, aquell ascens sí, famós sí. A Vallecas, és en Tomeu Llompart. I tiren una altra vegada d'ell per salvar aquesta situació, la salvam perquè el darrer partit després guanyam contra el Valladolid 2-1 a dins Son Moix, salvant la categoria, i el club decideix firmar un entrenador que era en Gregorio Manzano, que venia només amb un assistent, no tenia preparador físic, i aquí va ser on el club va fer una aposta per jo. I me varen assignar, me varen confiar en els 4 anys que ja me coneixien, que ja havia fet feina allà, tant en Mateu Alemany com en Pep Bonet, que en aquell moment era el director deportiu.
1: Pep Bonet, que va fitxar en Stankovic, que sempre sí. En Stankovic mos xerra d'ell sempre.
0: Sí, i d'ahí varen confiar en la meva feina, en Gregorio Manzano evidentment va donar també és ok, i mira, i des d'aquest any fins l'any 2010 ininterrompudament ja vaig estar en el primer equip.
1: Com recordes aquesta etapa de Manzano, que a més se guanya la Copa del Rei, plantilla espectacular, Eto, Pandiani, com recordes tot aquest moment i també un poc com s'intenten mantenir els peus en terra quan les coses te venen de cara?
0: Què vols dir? Lo personal?
1: Sí, perquè clar, vulguis o no, el que tu dius, tu estaves fent de mestre i de preparador físic en el Carde, i amb això estaves guanyant una Copa del Rei amb el Mallorca.
0: Bueno, van passar 4 anys per mi.
1: Sí, però vulguis o no, és una escalada.
0: Sí, clar, sí. Bé, és naturalitat. Mira, el que no has de fer mai és perdre les teves arrels. I a lo millor una de les... de les raons per les quals jo vaig poder arribar aquí és perquè continuava sent el mateix, sobretot a nivell de motivació, sobretot a nivell de coneixements que duia, potser d'haver fet la carrera i d'haver orientada a nivell de rendiment i de futbol, però també a nivell personal. Tu no pots perdre els orígens i jo crec que més o manco segueix sent el mateix. I això és un punt que crec que ha anat a favor meu. I després...
1: Quan recordes aquesta etapa?
0: L'etapa, evidentment, tots la recordàvem com una de les millors. És el títol més important que ha aconseguit el club. Jo vaig a participar a primera línia i un privilegiat per poder-ho viure d'aquesta manera. Me sent orgullós i satisfet d'haver-ho fet. Però tranquil, vull dir, sense... Ja t'he dit, ara estic donant classes en el mòdul d'aquí de grau superior i crec que ben normal, no? Sense res raro.
1: Ara he de fer un poc un incís perquè ara seria mal la xitxa aquesta. Com era aquell equip, aquell vestidor que guanya la Copa del Rei? Com era aquell moment i també com va ser el moment de la mort del company de selecció de Neto, que Neto en el final agafa i se posa en el cap davant per guanyar aquesta Copa del Rei. Com és un poc tot aquest moment i com era aquell vestidor?
0: Tu t'has informat, perquè això no ho has viscut.
1: Jo ja era nat.
0: Ja era nat, però no...
1: Jo ja era nat, i després te contaré també d'on m'he informat un poc.
2: Jo era en aquella final, he dit que
1: jo, segons m'ho diuen, jo la vaig veure per la tele, però jo tenia 3 anys, no els tenia 2. És a dir...
2: Més diferents entre
1: els dos. L'he vist en aquesta final, l'he vist 3 o 4 vegades la meva porada, i que es pobi que la vaig enredar i m'atreu el pil, la vaig veure dos pits. No és dubte de quin equip són jo, no m'ho mag.
0: La veritat que la final té poca xitxa, perquè els van passar per damunt.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Però perquè realment els partits guapos, els partits difícils, van ser contra el Deport, el quart de final i la semifinal.
1: Quin Deport, eh?
0: La semifinal contra el Depor i el Real Madrid dels Galàcticos en el quart de final, que la gent s'olvida que vàrem eliminar el Real Madrid a doble partit.
1: Però això la gent s'olvida perquè la premsa li interessa que s'olvidi.
0: No, aquí a Mallorca no oblidam.
1: No, però a nivell general, quan se xerra d'aquell camí del Mallorca, sí, sempre se xerra que va guanyar el Superdeport, sí, va guanyar la final, però el Madrid sempre queda, el Madrid no pot tenir aquest atac en el seu historial, és com quan se recordi que l'Albacete va eliminar el Madrid, no se'n recordaran.
0: És que crec que n'hi van fer 4 a Sant Moix, crec que el partit d'anada va ser 1-1 i la tornada va ser un 4-0, me pareix, un 4-1 també, no? I
1: no, si jo t'he dit que prou,
0: i no jullaven, i no jullaven no jullaven es filiada.
1: No, no.
0: Va jugar en Zidane, va jugar en Ronaldo, va jugar en Beckham, va jugar tots, vull dir que crec que té molt de mèrit. I se supera, i després la semifinal ja contra el Depor, que a Dean Palma molt va apretar el partit de tornada, molt va apretar ben Déu amb en Luque, amb en Tristan, amb en ja, eren tots.
1: Sí, sí, sí.
0: Eren tots.
1: Hombre, era una semifinal de Copa del Rei, clar, evidentment.
0: I venim, el partit d'allà va ser bastant raro, perquè nosaltres anàvem guanyant-ho 3, i en el darrer minut va pitar l'àrbit un penalt allà en Diego Tristán, que el 3-2 ja no era el mateix que el 3-1, o el 3. En aquell moment els gols de fora ja en valien doble.
1: Sí, sí, sí.
0: I si venien aquí te guanyaven 1-2, t'eliminaven. I?
1: No, no, me contava, me deia que al final tenia poca xitxa, me contava, i xerraven de com era aquell vestidor.
0: Ah, com era el vestidor.
1: I del moment et o...
0: Bueno, el vestidor era un vestidor unit, era un vestidor que combinava molta experiència, com en Miquel Àngel Nadal, com en Marcos Martín, com en Javier Olaizola...
1: Pare, no el fic, va jugar l'altre dia, que vol venir.
2: Passa gent jove,
1: que vol venir, que vol venir. Que per cert, el fill va venir a xopar de ser penya mallorquinista d'Hortà.
2: Exacte.
1: Ja ha debutat a primera divisió, jo el deixé allà.
0: Sí. Després hi havia... És que no m'ho vull deixar ningú. En Pandiani ja tenia una experiència, ni Bagaza tenia experiència. Vull dir, combinàvem aquest perfil de jugador amb experiència en jugadors molt joves, com en Albert Riera, com en Poli, com en Cortés.
1: La porteria la teníeu ben coberta també.
0: Leo Franco,
1: Miki, Leo Franco.
0: I aquesta combinació, juntament amb un entrenador que va saber tocar les fibres i que va saber treure rendiment, jo crec que inclús en qualque moment per damunt de les possibilitats, va fer que quan vàrem veure que havíem eliminat el Real Madrid, posar una mica s'interès en la Copa i va sortir bé. I també aquella, tot i que la Lliga, jo crec que haguéssim pogut fer qualque cosa interessant, perquè si recordeu aquell any, tenim el partit que fa la jornada 10, ens poden posar líders de la primera divisió, perquè varen fer una ratxa de 7 partits seguits conyant. Varen començar molt malament, varen perdre els 3 primers partits, se va inclús dubtar de si en Manzano era l'entrenador ideal per aquell projecte. De fet, jo crec que estava més que qüestionat. I varen guanyar, després d'aquest partit, varen guanyar 7 partits seguint més. I teníem un partit Mallorca-Villarreal dins que nostre per posar molts líders.
1: Sempre el Villarreal donant pel sac.
0: Vam empatar, si haguessin guanyat, mos posàvem primers aquella jornada. Vull dir que també estàvem molt ben Lilla, va ser l'any de l'eclosió de Netó, on se va veure que aquest jugador, equips com el Mallorca, se li quedaven petits.
1: Jo, de Netó, dic perquè algú que després d'aquí és, m'ho van dir, sabien que podia ser bo, però no tant com va arribar a ser. Saps? Que en el Mallorca sí que potser li quedava petit, però que no s'esperava que guanyés 2 triplets seguits, com va guanyar, siguem peça fonamental en els 2 triplets, que són jugadors històrics que n'ha guanyat 2 de seguits.
0: En Samuel li passa el mateix que a molts de jugadors joves. Dir, tu veus que tenen molt de potencial, però en el futbol hi ha altres factors que influencien la motivació, les ganes de guanyar, l'ambició, i en Samuel les va saber
1: gestionar
0: bé, i va arribar allà on va arribar. Jo, jugadors en moltes condicions, n'he vist molts i no han arribat. I ni siquiera n'hi ha que no han arribat ni a professionals. Vull dir que és una combinació de coses que tu dius, bueno, aquesta persona que te va dir això pot tenir una bona visió clínica de futbol, però després les perspectives de com la gent evoluciona és diferent. Netó venia de 2 fracassos. La gent no sé si se'n recorda, però Netó havia estat en el Leganés i havia estat, era del Madrid, era propietat del Madrid, però normal que allà no tinguis opcions.
1: Exacte.
0: Però havia estat un any al Leganés que era un desastre, i el mig any anterior que arribàs en el Mallorca havia estat a l'Espanyol.
1: Sí, tampoc.
0: I l'Espanyol l'havia tret de fora. L'Espanyol li havia dit en el Madrid cerca-li un altre lloc que jo no el vull. I és aquest mig any més any que ve davant que eclosiona i aconseguim fer, o s'aconsegueix ell i la gent que està al voltant seu, els entrenadors que va tenir, fent-lo un jugador que després va costar i va arribar allà on va arribar.
1: Sí, sí. Ara que ha dit la Neto, com vos arriba a vosaltres la notícia de la mort del seu company i com és el moment també aquest, perquè clar, això era a pot dies de...
0: Això era el divendres, la final era diumenge, si no recordo, dissabte, no me'n recordo si dissabte o diumenge, és igual. Era dos dies abans de la final i era l'entrenament. Nosaltres havíem arribat a migdia amb avió a Alicant i vàrem anar a entrenar en els anexes de l'estadi aquí on faríem el partit. I l'entrenament va perfecte, no veiem res raro, no passa res raro, i amb això veig que el cap de premsa se traia en el míster, en el Gregorio, i li diu algo que li transforma.
1: Sí, cara.
0: I el míster, crec que en aquell moment va trobar una de les persones més adequades per situacions d'aquestes. En Gregorio és una persona on l'aspecte psicològic el tracta molt bé, de fet ell té la carrera de psicologia i va anar cap a en Samuel i amb una conversa privada que sí que sé que me'n record que hi ha una foto bastant icònica d'aquells dies que és en Gregorio posant les mans damunt els ombros d'en Samuel. Li comunica la notícia i en Samuel que diu que dius, que estàs dient, com si no s'ho creies. Pues nosaltres ja tots mos enteram de la notícia i què passava i clar, no és el mateix afrontar una final amb en Samuel que no en Samuel. Primer és la mort d'una persona, evidentment. En Samuel agafa l'avió i se'n va aquell mateix vespre a París, perquè el partit era un partit de Copa Confederació de París, de Camerún, m'apareix. I és que, a més, aquesta persona era la persona, o en Foer era la persona que dormia amb en Samuel, la concentració de Camerún. I eren íntims. I se'n va sense saber si tornarà o no tornarà. No sabem si dissabte serà pas partit. Per tant, mos crea una certa angoixa, sempre pensant en el factor humà, però crec que el club li va donar la possibilitat de
1: no jugar,
0: de triar ell, de triar que fes el que ell decidís estaria bé. I ell va dir que volia estar un parell d'hores sense allà a França i després va tornar, ja recorda l'entrenament de previ del partit, ja era, i també recorda la xerrada després de l'entrenador, quan el dia del partit fèiem la xerrada darrere de tàctica, tècnica, sí, tàctica i motivacional, ell demana la paraula davant de tots. I va ser un moment guapo, també.
1: I en el final va anar bé.
0: I en el final va fer d'orgol, va donar una... Bueno, va fer d'orgol, va provocar, crec que el penal també, crec que el provoca en ell, un penal que ja havia, el jugador del Recre ja havia d'estar expulsat. Però després de la llarga nit urrada de González me va reconèixer que en el minut 10 no puc expulsar un jugador perquè me cargo la final.
1: Això podria ser si passa.
0: Coses d'aquestes de futbol.
2: Això dels àrbits és un món a part, quasi, no?
0: Bueno, jo crec que tots els àrbits...
2: En este cas també has tingut qualque...
0: Bé, jo era un poc vinonet.
2: Més d'un
0: enfrontament. Jo era un poc...
1: Te van expulsar qualque vegada, no?
0: Sí, qualque vegada, sí.
2: Qualcuna.
0: No moltes, no moltes.
1: Tenies record de funció d'un Mallorca. Ah, et tu, record de funció d'un Mallorca.
0: Això diuen, això és una llegenda urbana. Això és una llegenda urbana. Sí, jo tenia xeracte, sí, tenia xeracte. Però jo sempre he cregut en l'honestitat dels àrbits, vagi per davant. No, jo aquestes coses de que piten en contra de... Me reservaré un pit que puc tenir sospites, només sospites, però crec que la majoria de vegades poden ser errors com poden cometre tu i jo.
1: Sí, amb això estic d'acord. El
0: passa és que hi ha errors molt grossers.
1: Sí, això també.
0: I que dius, ostres, saps? Però bé, jo crec que en són estirat dels àrbits.
1: No, jo també crec. Com creus que que va ajudar, ja no per Benito, sinó en general, tot l'èxit que Manzano fos psicòleg?
0: Bueno, pues tenia aquesta formació i tenia aquesta sensibilitat per transmetre aquesta desgràcia en aquell moment. Però no només per això, sinó també per la gestió que va fer aquell any i no només aquell any. Vos record que en Gregorio va arribar d'any 2005 una altra vegada i estàvem pràcticament descendits. Estàvem pràcticament a febrer, a Mallorca estàvem els darrers, no sé si 5 o 6 punts de la salvació i ningú donava un duro per nosaltres. Va ser a l'època que Néstor Cooper va decidir dimitir i l'home que estava lliure era en Gregorio i el club torna a tirar d'ell. I en dos partits, en tres partits, varen treure l'equip una altra vegada a la zona de descens. Varen guanyar 0-2 a Màlaga, el primer partit d'en Gregorio, i varen guanyar 2-1 al Real Madrid una altra vegada a dins el Moix, que va ser el dia famós de que després en Florentino dimiteix. I diu la frase aquella de me donen més feina 11 tios que els 170.000 que tenc a ACS.
1: És que a Mallorca en aquell moment li tenia la mesura molt present.
2: Sí, home. Sí,
0: van guanyar un parell de vegades.
1: Perquè
0: després,
1: a Xorreo de dins el Bernabéu...
0: Sucinc, que va ser Sucinc també el Bernabéu. L'any de la Copa també va ser Sucinc en el Bernabéu.
1: Aquest Xorreo s'emputa en Florentino.
0: Sí, clar, un 1-5.
2: Home, fa mal.
1: S'emputa. Que també aquí se queixa del Galàctico, que la portada de la Galàctica se ha apagat la galàxia o algo així. Me'n recordo d'haver llegit aquest titular.
0: Un titular, que no sé si era Marca, o era... Perquè era un dia del dia de les Madres. Això va ser el dia de... Com que és el primer diumenge de cada mes de maig.
2: Sí, de maig.
0: Vale? Era el primer diumenge del mes de maig. I crec que Marca va titular El dia de les Madres. Es titular l'endemà de Marca era El dia de les Madres.
1: M'encanta. Ja m'encanta quan tenia futbol d'un Mallorca, m'encanta tot això.
2: També, si m'ha permès, a nivell de la final, i massa greu centrar-me en això, jo com a aficionat record que d'un temps enrere, diguem-li així, quan ens van classificar, no sabíem a on jugaríem, perquè inicialment estava pensat, no sé si era a Madrid, no sé si Santiago Bernabéu, no sé si era així, ara ho dic molt difús, i ens van, diguem-li, moure per diversos llocs.
0: València va sonar bastant,
2: Sevilla
0: va sonar bastant.
2: Fins que al final varen acabar decidint, no sé si a nivell de plantilla... En esteu cas de preparació física entenc que no deu afectar massa, però a nivell de plantilla, que se jugui a final un puesto o l'altre afecta, o en principi tu vas preparant-se a final perquè tanmateix és una final i una final de...
0: Quan van dir Martínez Valero, d'Elche, clar, no era un equip que estigués a primera i no teníem aquella visió del camp, però bueno, després quan t'arribes és un camp que ha estat mundialista, va ser mundialista... M'apareix que són quasi 50.000 persones que van aquí, però...
2: Sí, no me'n recordo, però vaja, ho dic.
0: Perquè ells cercaven un camp on passaven pena, que eren dues aficions. Clar, a Mallorca molts han de moure amb avió, amb vaixell. No hi podem anar. I la capacitat de mobilització no és la mateixa que puguis tenir quan ja fas un cotxe.
1: Mira, Sevilla com vàrem omplir, però...
0: Sí, però fa 20 anys.
2: I
0: també vàrem omplir, però també hi va haver molta part de Bilbao que molt balla fa puesto.
2: Per això de tot el que hi va haver.
0: Vull dir que sempre omplirem menys que un que pugui agafar cotxe.
1: Sí. Si se final si jugués a Sant Moix no hi hauria com.
0: Exacte. I l'altre rival, que també era Huelva, també és un equip, no és una afició com un Atlètic de Madrid, un València, un Sevilla, un Betis, que pot i van cercar aquesta posició intermitja de 35 a 40.000 persones, a on que hi és una mica entre Huelva
1: i Mallorca.
0: I Palma, i Mallorca. I bueno, en principi me'l va sorprendre, però al final va quedar, crec, un estadi superxudo i una atmosfera que se va crear tota la gent que hi va ser i que sempre me diu que les dues aficions se van portar molt bé i que va anar tot super.
2: Jo, que com era la meva primera final, va donar la casualitat perquè m'ha pillat les altres joves i evidentment la record. Amb molta sintonia entre aficionats abans del partit, vull dir que en aquest cas és així.
1: I sabeu que li va agradar la teva feina en Manzano, perquè de llavors en Saba...
0: Bueno. Aquí no. Aquí tens una queixa jo amb en Manzano.
1: Up, Gregorio, escolta.
0: Ho sap. És un poc broma que fem nosaltres, jo i ell.
1: Sí.
0: Perquè ell guanya la Copa del Rei i se'n va a l'Atlètic de Madrid. Fitxa per l'Atlètic de Madrid. I no me'n vaig jo amb ell aquesta primera etapa. És vera que només feia un any que feien feina plegats. I jo, quiet a Palma. Fa feina aquell any ve en Lluís Aragonès. Després se'n va en Lluís, que el fitxa a la selecció espanyola, i ve Néstor Cooper. I Néstor està... Perdó, Benito Floro, i el substitueix Néstor Cooper dins la mateixa temporada, i jo estic amb aquests tres entrenadors, i és quan Néstor dimiteix, en el febrer del 5, i és quan en Gregorio ja ha passat per l'Atlètic de Madrid i Màlaga, i torna a Palma. I aquí sí que ja comença, diríem, el 2005, una etapa on jo ja no me separo d'en Gregorio. Vale? Però sí que després de la Copa del Rei... Pel Mallorca jo seguia fent feina en el club, a la primera plantilla, amb en Luis Aragonès, amb en Benito Floro i amb en Néstor Cooper.
1: Ara seguirem amb en Manzano, però és que ara me sap greu. Ara no m'ha anat en Aragonès, ara no m'ha anat en Benito Floro, que potser no és tan conegut, i després m'has anomenat Néstor Cooper. Com és fer feina amb aquests... No, ara el que ja sabrà molt bé, però personatges històrics, me refereix, que no el personatge de que és un personatge, sinó personatges històrics, amb aquestes persones històriques en el món de futbol. Com és fer feina amb ells?
0: En el final és un carret de confiança. En el final t'has de guanyar la confiança una mica seva, i si tu te guanyes la confiança, ells te tracten bé. I jo, de fet, amb tots dos vaig tenir una molt bona relació amb tots dos. I amb en Néstor encara la mantenc. I...
1: Molt mallorquinista, Néstor.
0: A més, mallorquinista i mallorquí.
1: Sí,
0: viu,
1: sí.
0: Viu ara firmat per un equip de Perú, ha firmat per la Universitat Catòlica de Perú, la setmana passada.
1: Ah, veus.
0: I és un home apassionat de futbol, però també mallorquí i mallorquinista.
1: Sí.
0: I en Lluís, pues, com jo li vaig dir el primer dia que el me varen presentar, en Mateu me va presentar, i li vaig dir, mister, que jo vaig fer un màster con usted, dic. I encima Mateu, en vez de jo tenir que pagar a Mateu me va pagar per estar con usted. I una mica ja li vaig entrar així, ell ja li vaig caure bé, i després vam fer feina costat a costat amb en Jesús Paredes, que era el seu home de confiança. I molt va anar, la veritat, molt va anar molt bé. De fet, cap a la temporada ell havia de continuar i el crida a la selecció espanyola. I comença la selecció espanyola.
1: I no te va dur la selecció espanyola,
0: no? No m'hi van endur. Ara, jo crec que ara els cossos tècnics són més grans, més amples.
1: Sí. I segurament...
0: Jo hi hauria qualque possibilitat, almenys fer qualque feina puntual. És el que el millor m'ha faltat.
1: I que hagi estat campió d'Europa.
0: Va ser, sí, correcte, va ser... Va,
1: i qui saps si feien del bosc que t'hagués mantingut i que hagués estat campió del món.
0: No xerrem de suposicions, xerrem
1: de realitats. Això feia molt d'enfora, però sí, està molt bé.
0: Es que però sí, les coses, la vida se donen així, eh?
1: Sí.
0: Se donen així.
1: Damunt m'han anomenat en Mateu Alemany, que ja m'havia anomenat abans, clar, és a dir, és un altre personatge històric, ja no només dins el Mallorca, sinó darrerament dins el futbol.
0: Sí.
1: És un altre personatge històric. No te demanaria molt per Mateu Alemany, perquè tampoc no és el que m'ocupa avui.
0: No, ni tampoc, però... era una persona que jo estigués dia a dia en contacte.
1: No, però quan dimensiones, has tocat, l'època dorada del Mallorca, ja has tocat amb persones que han estat molt importants en el món de futbol.
0: Sí, claro, sí, tots els que varen estar del 2000, del 90 i pico fins al 2010, que vaig estar jo, pues sí, tots aquests. I m'ho falta nomenar una de les persones que per jo també han estat més importants, i que, per cert, ara també té relació amb Bertà, que és en Nando Pons. Nando Pons, que va ser després el director deportiu que va tornar a dur en Gregorio Manzano en el Mallorca l'any 2005. Va ser el director deportiu i ara té una filla que s'ha de quirtar. I dirien que és...
2: Ara, com diu, no sé si m'ha perscut per lo, però no devia ser ell, suposo. Ara me fa suposicions.
1: Era un pato Ronaldinho.
2: Sí, sí.
1: Todo el nen que me'n compte.
0: I bueno, i seria una d'altres persones de dins aquest... M'apareix que la premsa les nomenava El Aparato.
1: El Aparato.
0: El Aparato del Mallorca els anomenaven. En Mateu, en Pep, en Nando, en Damiamé. Es van apodar d'aquesta manera, de manera carinyosa, de manera així una mitja, perquè eren els que duien el mando d'aquest equip que va tenir rècord d'anys a primera divisió.
1: Està clar. Vares anar després a l'Atlètic de Madrid i al Sevilla amb en Gregorio.
0: Sí, Primer Sevilla i després l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, com van ser aquestes experiències?
0: Pues ja són clubs on la massa social ja te dona una pressió diferent. El que més he notat. Aquí a Palma, el millor també perquè ja estàs més còmode, però la pressió una mica la m'espava en nosaltres també. Ara hi ha pressió, però comparat amb aquests grans equips, pues, era diferent. I després que tenies la possibilitat de jugar competicions europees, en els dos, en el Mallorca l'havien jugada, Sant d'en Lluís, vàrem jugar UEFA, perquè ens van classificar bueno, a través de la Copa del Rei, van jugar a Moscú, van jugar allà a Newcastle, que va ser el dia de l'11M de Madrid, el dia de Newcastle, i el Sevilla pues, és una ciutat on el futbol se viu 300%.
1: Sí.
0: 300%. Sí, justament sí. Aquell any nostre, el Betis, estava a segona divisió, no vaig poder viure un Sevilla-Betis, és el que ens va faltar, perquè el Betis estava a segona divisió, i nosaltres jugàvem en competició europea, i l'equip va quedar quint, una classificació que els va tardar, m'aparell que van ser quasi 7 o 8 anys en Bigualà, no ens van poder classificar per la Champions, però van fer també una semifinal contra el Real Madrid de Copa del Rei, ens va eliminar el Madrid de Mourinho, que ara torna a estar de moda.
1: Que després guanya la Copa del Rei en el Barça, no hi ha jugat aquell Madrid de Mourinho.
0: Exacte.
1: En el gol d'en Di Maria, no, en el gol d'en Cristiano a passe d'en Di Maria, que havia en Pinto de porter i li passa per damunt, aquell vespre no vaig dormir.
0: Aquest gol, idò. La semifinal també va ser un poc polèmica dins Sevilla, perquè hi va haver un gol fantasma, que...
1: A favor del Madrid, m'imagino.
0: Sí, clar. Un gol està allà damunt la línia de gol, si entra o no entra, i me'n record que van posar a pilota un parell de maneres diari l'endemà i ningú va saber si
1: hi entrava o no entrava. Sempre passa amb el Madrid, quines coses! Oh. No tens res en contra del Madrid, però és veritat que sempre passen coses d'aquestes. Però bé.
0: I després, la dimensió de l'Atlètic de Madrid també és diferent, també encara és una passa més.
1: L'Atlètic de Madrid no va anar bé?
0: No va anar bé, però bueno, tenim l'experiència, tenim els 6 mesos i no va anar bé una mica per el que estic dient d'aquesta pressió. És a dir, nosaltres... Quan arribam allà, arribam en l'equip en desconstrucció, havien guanyat la UEFA, però l'equip se desmuntava completament, s'havia venut el porter, en De Gea, s'havia venut en Agüero i s'havia venut en Forlán. I nosaltres ens trobàvem en una situació de que el màxim referent en aquell moment era en Reyes. Un jugador que ja no està en el seu prime de futbolístic. I és vera que les incorporacions que se van fer després van ser molt bones, però sense pretemporada i sense temps de poder encaixar l'equip. I allà la paciència precisament no és abundant. Almenys fins en aquella època on ara sí que tenen
1: ja
0: un entrenador de...
1: Sí,
0: de
1: ja tenen paciència de no guanyar res en 10 anys i mantenir-lo, és una locura.
0: Però bueno, nosaltres ja també mos ho va dir Miguel Ángel Gil, ja li va dir al míster, aquí l'objectiu és quedar tercer per poder entrar a la Champions i poder construir un projecte damunt la Champions. Diu, ells ho tenen molt clar, en això.
1: Mira.
0: I si després, de tant en quant, ve qualque títol, pues bé, jo crec que és una situació molt conformista, però econòmicament i empresarialment suposo que és adequada.
1: Sí, m'imagino que sí. No, ja han tingut jugadors molt bons. És a dir, nosaltres aquell any, quins són els fitxatges d'aquests que dius que arriben?
0: Aquesta darrera hora arriben Falcao, arriben Diego, arriben Turam, Nardà Turam,
1: arriba en Courtois, també.
0: En Courtois, no, en Courtois el tenim. En Courtois, de fet, són nosaltres que decidim, ens posen damunt la taula, ens posen tres o quatre opcions. En Courtois era un jugador jove del Chelsea.
1: Sí, que van fitxar del Chelsea.
0: I tens el record perfectament, com si fos avui, de l'entrenador de porters, de, que també era mallorquí, quan li van passar el vídeo, jo estava amb en Gregorio, diu, no hi ha cap dubte, aquest, no n'hi ha d'altre. I ja apuntava bones maneres. I sí.
1: Sabia que seria tan madridista com ha estat després, o no?
0: No. En moments era un jove que tenia un pares molt preocupats, pares també venen del món de l'esport, i eren un pares molt preocupats per el que seria l'estància del fill a Madrid. Te'n recorda de com era l'entrenador, se van informar, van voler xerrar amb en Gregorio, a veure com era ell, a veure quins plans tenia, a veure...
1: Quines coses, que a nivell professional els pares xerrin amb l'entrenador, eh?
0: Bueno, els pares...
1: Ara que és el club que intentem no xerrar amb els pares...
0: No, però bueno, era una situació que era un jugador molt jove, no sé si tenia de 9 a 20 anys, tenien a damunt la taula tenien 5 coses opcions per triar, i els havien de triar. Però que si no recordo malament, també eren una mica els seus... No tenia intermediari.
1: Sí.
0: No tenia intermediari i feien feines de...
1: Sí, com de representació, etc.
0: Eren els que duien el lot i tenien... És normal.
1: Com
0: són
1: pare de Messi.
0: Jo també ho trobo normal. Sí. Bueno, sí.
1: Són pare de Messi, el va dur molt d'anys.
0: Sí.
1: I són pare de Neymar també. Després, en quin cost...
0: Els bons no necessiten massa representant. Te venen a cercar que teva.
1: Posta jo no tenc representant. Jo les contractacions les gestiono amb ara i tan tranquil. I clar, el que tu dius és una experiència. Jo vull saber, a nivell de preparació física, com de molt canvia de jugar només una competició, a jugar-ne dues, a jugar-ne tres. Com te canvia, tu?
0: Canvia molt, clar, canvia molt. De fet, jo ara me fan gràcia, perquè ara tothom se queixa que se juguen molt de partits, i és vera que el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i els que juguen competició europea, sobretot Champions, juguen molt de partits, però és que la resta seguim jugant els mateixos partits de Lliga que jugàvem antes.
1: En juguen manco copa, de copa?
0: De copa, inclús manco.
1: Sí.
0: Vull dir, més o manco, per tant, equipos de taula mitja per avall, no ha de canviar massa la manera de fer feina. És vera que quan estàs en aquestes categories bons jugues de diumenge, pues és complicat. Com se pot gestionar? Pues de diverses maneres. Les famoses rotacions, és a dir, donar...
1: Sí.
0: Però això, molt de xerrar, però després quan venen la tracalada de partits importants, vols que juguin els bons.
1: Que hi ha plantilles molt curtes, que per molt que tinguis 20 fitxes o 25 fitxes, tens 13 jugadors, com li passa a un equip, o que jo me sé.
0: Prioritzes la competició davant l'entrenament. I això pot ser bo o pot ser dolent. I el que és molt important és fer una feina compensatòria de jugador que no juga, perquè tu saps que aquell jugador a la llarga haurà de jugar.
1: I que el moment en el que entri ha d'entrar preparat.
0: Ha d'estar en forma. És difícil, perquè un jugador que no juga de forma tenir-lo content, tenir-lo motivat, no és fàcil, però una mica aquesta és la feina de fer, que has de fer quan tens plantilles que juguen a competicions europees.
1: I
0: avui en dia també els cossos tècnics ja són molt amples i te permeten fer unes feines molt més individualitzades.
1: I després vas anar a Xina, breument, te va canviar molt entrenar a Xina o preparar un entrenament o un partit a Xina a preparar-los aquí? Hi havia molta diferència?
0: Mira, bàsicament és el mateix. El que passa és que allà hi havia una mica... com tot diria això, era una mica el tema de les instal·lacions, el que més... d'instal·lacions, de desplaçaments, era el més raro. Xina és un país supergran. Per exemple, nosaltres jugàvem les Champions, el que és les Champions d'aquí, pues se jugava allà. Però és que els països que estaven immersos en aquella competició eren d'Austràlia, de Japó, de Corea, de Tailàndia. Clar, tu potser te n'anaves a jugar en el sud de Xina i ja no tornaves a Pequín. Te n'anaves a Austràlia a fer el partit de Champions. Yeah. Estaves allà 4 dies, jugaves el partit de Champions i te n'anaves a Pequín, o no, o te n'anaves a un altre lloc a fer el partit perquè...
1: I aquest... Hem volat, gràcies.
0: Sí.
1: I si només Austràlia jugues a Confederació...
0: Clar, i a Japó, Japó a lo millor són 4 hores, però és que ja xerrant d'un vol de Madrid a Rússia, 4 hores. Sí, sí, sí. I aquí quan sentim que Madrid va a Rússia...
1: Quan han hagut d'anar a jugar a Estanà, s'han queixat tot el que han sabut per haver d'anar a jugar a Estanà.
0: Bé, aquí ja estan fora, també.
1: Sí, però...
0: Però sí.
1: És un que hi viatja a Estanà. Saps? I ja havia viatjat el 15.
0: I aquesta mateixa... I aquesta infraestructura de viatges i tot això era, era complicada de gestionar en tot el que és entrenament. Després, tant Pequín com Xangai, que són dues de les ciutats on nosaltres vam estar, les seves instal·lacions estan en fora del centre i ens van preferir entrenar a un camp adjacent. És a dir, van prioritzar la comoditat del jugador a davant de la comoditat dels entrenaments.
1: Sí.
0: I teníem un campet, no sé si bona recordeu, l'antiga ciutat deportiva del Barça, que tenia de vores el nou camp,
1: sí,
0: un estadi petitet.
1: Sí, sí, sí. Pues, la Masia, aquell estadi, pues aquell campet i...
0: Això teníem i un gimnàs molt petitet a dins l'estadi. Però estàvem en el centre, a bona jugadors en mitja hora o una hora, estàvem en el seu... Sin embargo, la ciutat deportiva estava quasi 3 hores del centre de Pequín. Era inviable. I bueno, aquestes coses són les que més te poden sorprendre. I després, evidentment, l'idioma, però l'idioma ja és una cosa que quan te'n vas a estranger ja te'n vas...
1: Sí, que saps que és això.
0: Saps que és això.
1: Que saps que és això. Mos queda molt poc temps, per tant, te convido que tornis un altre dia i mos contis coses.
0: També m'ha promet que només era un dia, eh? Això no era doble sessió, eh?
1: Però hi veuré que...
0: Com una doble sessió, també.
2: Sí, bueno,
1: hi veuré que és molt curt.
2: Ja arreglarem el contracte.
1: Molt curt, molt curt. I he de votar moltes coses que jo m'encantaria demanar-te. Jo, en tot, ja ho saps,
2: m'encanta... Com és tan interessant la xerrada.
1: M'encanta els primers
0: entrevistes. No hem d'embafar la gent.
1: No, no t'he dit que tornis la setmana que ve, però d'aquí un temps torna i mos acabes de contar les coses.
0: Jo tornaré les vegades que vosaltres m'ha dit.
1: Fantàstic.
0: No passeu
1: per. Per tant, com que sé que tornaràs, vot dràsticament, la pregunta clau que tens aquí, la deixem per el pròxim d'això, vale, és una secció que sigui pregunta enllaçada, i és que el convidat anterior, fora saber que venies tu, t'ha deixat una pregunta per tu, i tu deixaràs una pregunta pels propers. I ell te la respondrà.
0: Però que ha de ser una pregunta relacionada amb el món de l'esport.
1: Jo t'havia de ser que t'han deixat de tu, i després tu t'endràs temps per pensar-t'ho, perquè jo llegeixo la notícia i després...
0: Uf, això no se m'adona molt bé.
1: Sí, no passis pena. La pregunta que t'han deixat és molt fàcil. S'han portat massa bé.
0: Molt bé, idò.
1: Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Què significa? Bueno, fàcil no, que has dit, m'han tornat a repetir.
1: Què significa per tu el teu esport preferit? Que has pogut ser molt més complicat. Aquí n'hem tingut que, per favor, mare de Déu, que ni jo, que li faig enrevessades per punyir-vos, les trec.
0: Ara li hauríem de demanar a aquesta persona si el meu esport preferit és que jo practic o és he viscut com a
1: preferit.
0: Professional.
1: Esteu preferit, no.
2: Sí, contesta en base a la que vulguis.
1: Sí, aquí en Florentino encara no hi té mà com per condicionar la resposta. Encara no hi té mà.
0: No s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara.
0: S'ha queixat de tothom, no s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara no.
0: Perquè no vordeu escoltar. Si vols escoltar, m'ho pregui.
1: Quan m'ha nomenat de saber fer, m'ho vaig mirar i vaig dir, no és vera. I jo no vaig dir res i dic, ai, tanta sort.
0: M'han repetint la pregunta.
1: Sí, no vagi bé. Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Per jo, a part, direm que el futbol ha estat i és el meu esport preferit, sobretot a nivell d'usuari, i he tingut la gran sort i privilegi de fer-ho professionalment. És a dir, jo a vegades li deien al company de feina, l'altre preparador físic que varen fer feina junt amb Becker de Sant Llorenç, en Miquel Brunet, li deia, Miquel, tu te'n dones compte de lo privilegiat que som, que fem lo que mos agrada i...
1: I mos paguen.
0: Mos paguen, i bastant bé, però també...
1: Sí, sí, sí.
0: Però sobretot ho podem fer aquí nostre, ho podem fer aquí a Palma, a Mallorca, i a l'equip on tu tens els colorets i on tens el coret, pues una mica això, es pora es luxe i el privilegi de poder dedicar-me professionalment durant 20 anys o 25 anys a el que més m'ha agradat, que és el futbol.
1: Molt bona resposta. Ràpidament, el Mallorca se salva, sí o no?
0: Jo m'encantaria i desig que se salvi. I la carambola que s'ha de donar no és senzilla. Vale?
1: El més complicat que veieu és que guanyem nosaltres, però bé, això no té temps.
0: Mira, pues, és una cosa que la gent pre que dona per feta i no serà fàcil.
1: No.
0: I no serà fàcil. Però bé, jo crec que sí que guanyarem. Crec que el Girona pot ser que guanyi. Els altres dos resultats que s'han de donar
1: més complicat.
0: Són més complicats. Més complicat. Però, per desgràcia, l'experiència que jo record és que normalment l'equip que depèn d'ell en aquesta darrera jornada no sol fallar. I aquí a Mallorca, per desgràcia, no depèn d'ell. Depèn d'altres resultats, perquè tu dius, bé, és que Girona i Elche, bueno, però tot d'or depenen d'ell.
1: Ja. No.
0: Girona depèn d'ell i Elche depèn d'ell. Si Girona fa el partit de la seva vida i li guanya, se salva. I si l'Elche fa el partit de la seva vida i guanya, és a dir, poden fer qualque cosa.
1: Sí.
0: Mallorca ha de guanyar i
1: resar. I esperar. Per tant, no se salva o no? Sí o no?
0: Han de ser positius, diran que se salva.
1: Val. Jo, desgraciadament, dic que no se salva, no perquè no vulgui, és a dir, no. El meu color no són doctors. Què té Artà que tenim tant d'esportistes d'èlit?
0: Bueno, Artà, és veure que heu tingut una remesa molt important, com en Sergi, com en Enric, i no normal a poblacions tan petites, vos compararíeu millor a Manacor, és un poc més gran. Però bé, no, també te record que Sant Llorenç han tingut una marga fullana.
1: Sí, no, evidentment. Que... Però som a Ràdio Artà...
0: Han de xerrar d'Artà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aposta tot pas. És veritat que llevant mallorquí, a llevant mallorquí ha donat molts esportistes d'èlit.
2: Sí, normalment sempre miram... Jo m'agrada llevant, en aquest cas, posar Artà perquè...
1: Sí, miram per el tema de que...
2: Però pot respondre llevant,
1: si no. Has tingut un campió del món de ciclisme, has tingut diversos jugadors del Mallorca... És a dir, i no deixes de treure coses, tens preolímpics, tens bastant d'acord, aposta per Martà, es limita el pos aquí per això.
0: Jo m'agradaria tenir una resposta, però no te sabria.
1: No, però ja és una pregunta més complicada de tot el programa.
0: Perquè jo crec que els que han arribat, xerrant del Samora, xerrant de tots els que, bé, tots els que estan a la memòria de la gent d'Artà, No vull pensar que només és generació espontània, però és vera que són etapes molt diferents i jo crec que deu ser constància, deu ser dedicació, deu ser genètica, deu ser trobar les persones adequades en el moment adequat i que han tingut un bon sistema d'entrenament i... No crec que l'aigua d'Artà sigui diferent a la de Sant Llorenç o a la de Cat de Pere per crear jugadors.
1: Nosaltres tenim la Bernadeta.
0: Hi ha un factor multifactorial per nosaltres i no te sabria concretar, perquè a més no són tots del mateix esport.
1: No,
0: mira, són tots del ciclisme, perquè del ciclisme sí que han tingut una tradició històrica que l'han tinguda, però no és... Un és de pista i uns han estat de pista i l'altre de carretera.
1: Sí.
0: No te sabria dir exactament una raó. Crec que és un cúmul de circumstàncies que s'ha donat així.
1: Estic completament d'acord. Moltes gràcies per dir que m'hores 10 temps. Ara jo llegeixo les notícies i que durarà un minut i tu penses la pregunta per propi convidat o convidada. Posa tot en aquest espai i després tindràs el micro obert per despedir-te de tothom.
0: Vale, molt bé.
1: Ah, vinga, anem a les notícies. Com ja sabeu, el Mallorca està en una situació molt crítica. Necessita guanyar l'Oviedo, necessita que el Girona guanyi, necessita que el Betis que el Levante puntui dins el camp del Betis, i ara la tercera no la record, la quarta no la record, però està molt complicat. Si se salva, molt bé, si no se salva, en Sergi ja ha dit que jugarà a la categoria que sigui, Martín de Michel ja ha dit que ell entrarà a la categoria que sigui, i Nat Don, molt imaginam, que també seguirà a la categoria que sigui. Ara, de darrer a darrer, per sorpresa d'absolutament ningú, ja ve d'així, Xavi Dardemoy, convidat d'aquest programa, Piti Dardé, ha fet pitxichi de la divisió de Mallorca amb 25 gols amb el Cerverense i crec que l'home ha fet un de penal, per tant, és curiós. Després, futbol, Artà està d'enhorabona, el juvenil nacional ha mantingut la categoria, ho tenia molt complicat, no depenia d'ell en un principi i l'ha salvada. Va guanyar 3-2 en el Pla de Netes aquí aquest diumenge per salvar.

0: Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.
1: Fet aquí una vegada

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Imagina quant et faig conèixer que envia tot.
1: Ué, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de publicar el seu disc titulat Buit. I també tindrem amb nosaltres avui aquí a Actualicat el músic Chris Juanico, que també ens ve amb nou disc, Rosa des Vents. El programa Actualicat dona també avui la benvinguda a un parell d'emissores més que ens acompanyaran a partir d'aquesta setmana. Actualicat continua, doncs, ampliant la seva xarxa de col·laboradors. A partir d'aquesta mateixa setmana, Ràdio Vila de Viladecavalls i Ràdio Granollers se sumen a les emissions a través de la xarxa, reforçant així el compromís de l'espai amb l'actualitat musical en català i amb el territori. Benvinguts i benvingudes. Comencem, i avui ho fem amb Joan Reig i West Trip, que han publicat un senzill titulat La Cadira, una nova versió que neix de la voluntat de reivindicar la figura d'en Pere Tàpies i recuperar el seu univers irreverent i surrealista per a noves generacions. Joan Reig i West Trip, escoltem La Cadira.

0: Segui, segui. Segui.
1: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
2: Avui, les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 d'aquest mes de maig. El 25 de maig de 1962 neix el cantant nord-català Ramon Gual. Un parell d'anys més tard, el 25 de maig de 1964, l'empresari i promotor cultural Armengol Passola fundà el segell discogràfic Concèntric i la sala La Cova del Drac. El 25 de maig també, però...

Més efemèrides aquí a Actualicat. Arribem al 26 de maig. El 26 de maig de 1960 neix el músic Víctor Ubiols, conegut artísticament com a Víctor Bocanegra. El 27 de maig de 1977, la Salseta del Poble Sec fa el seu primer concert al Parvulari Forestier del Poble Sec de Barcelona, en un míting del PSUC. El 28 de maig de 1979 neix Daniel Landry, líder del grup Landry. El 28 de maig també, però de 2005, els Inadaptats fan el seu darrer concert a la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. El 28 de maig de 2017, Raimon fa també el seu darrer concert dels 12 que va oferir al Palau de la Música Catalana de Barcelona com a acomiadament de la seva carrera. El 28 de maig de 4 anys més tard, en 2021, es publica el disc A tope amb la vida, d'Oques Grasses.

0: Estem repassant les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 de maig. Arribem al 29 de maig. El 29 de maig de 1860 va néixer el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 29 de maig de 1945 neix el cantautor mallorquí Toni Morlà. El 29 de maig de 1961, Josep i Ignasi Espar, Josep Maria Massip i Francesc Cabana funden la discogràfica Adixa a Vic. El 30 de maig de 2021 va morir el guitarrista Ricky Sabatés. El 30 de maig d'un any més tard, 2022, Josep Tero presenta el disc Fugir i salvar-se al SIC de Barcelona. I arribem ara sí al 31 de maig. El 31 de maig de 1962 mor el músic i compositor Eduard Toldrà. El 31 de maig de 1965 fa la seva presentació oficial el cantant Guillem de Fac al Teatre Romea de Barcelona. El 31 de maig de 1995 neix la cantautora Clara Fiol, membre del trio Marala. I per últim us volem recordar que el 31 de maig de 2020 va morir el periodista Jordi García Soler, especialitzat en la nova cançó.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: La visita aquí i ara a Actualicat de la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de treure el seu primer disc en solitari titulat Buit. Hola, Teresa, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal?
0: Teresa, abans d'encetar la teva carrera en solitari, la teva trajectòria anava en un principi direcció música clàssica, no?
2: Sí, en un principi i també en un final, perquè jo continuo dedicant-me a la música clàssica. Jo vaig començar als 7 anys a l'Escola de Música del meu poble tocant el clarinet. I després, més endavant, doncs, vaig anar al Conservatori de Tortosa, on vaig fer allà el grau professional, i vaig continuar els estudis de superior a l'ESMUC, a Barcelona. I un cop acabats els estudis de superior, vaig decidir anar a fer un màster a Frankfurt.
0: Mm-hmm. I després també participaries en discos de gent com Blau Mut, Caim Riba, Carles Casas, col·laborar també amb en Josep Carrera, Joan Manuel Serrat i la mateixa Sílvia Pérez Cruz, no?
2: Sí, sí, sí. Tot això, o sigui, la part de la col·laboració amb discos ha sigut perquè tinc amistat amb aquests artistes i m'han demanat de col·laborar tocant alguns clarinets i gravant alguns clarinets. I després amb artistes com Josep Carreras o la Sílvia Pérez o Andrea Bocelli, ho he fet a través d'orquestra sinfònica.
0: Després també vindria, i cal ressaltar, l'etapa de la formació Sommeliers. Tu vas ser una de les fundadores, el quintet femení Sommeliers, que encara continua en directe i enregistrant, no?
2: Sí, sí, sí. Quan vaig tornar de Frankfurt vaig tenir l'oportunitat de tocar un musical, on allí vaig conèixer intèrprets de violí i cello i vam decidir fer el grup. I després, amb els anys, aquests intèrprets han anat canviant, però el grup ha continuat fins a dia d'avui.
0: Mm-hmm. Hem fet un repàs al que ha estat la Teresa Noguerón abans d'encetar la seva carrera en solitari. I ara, Teresa, per on camina la teva sonoritat?
2: Pues ara mateix estic dedicant-me tant a la música clàssica, perquè continuo tocant amb orquestra perquè m'encanta, i després he decidit fer, com la meva carrera professional individual, amb aquest disc buit, i és una mica un llenguatge més contemporani, barrejat també una miqueta amb un llenguatge cinematogràfic i cançó d'autor. Podríem definir-ho així una mica. Tot i que crec que el millor és escoltar-lo.
0: Mm-hmm. Teresa, òbviament el clarinet és el protagonista en aquest disc, però ho combines també amb d'altres instruments, no?
2: Sí, sí, sí, perquè volia buscar textures diferents i capes sonores diferents, i he comptat pues, amb un vibràfon, amb violes, amb cello, amb un fliscorn, amb un piccolo, amb un acordió, amb un cor infantil. Vull dir que he tingut molta sort de tota aquesta gent que s'ha volgut sumar al projecte i enriquir-lo.
0: On ha estat enregistrat i qui ha produït el disc buit?
2: L'hem enregistrat a l'estudi del Caim Riba, que es diu Angruna, perquè és molt, molt petitet, i me l'ha produït el mateix Caim Riba.
0: Has tingut també alguna que altra col·laboració, no?
2: Bueno, el Caim ha fet totes les guitarres i percussions i baixos, i tots els músics anteriors que he nombrat són els que han col·laborat.
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Teresa, també volem saber si ja estàs preparada per tal de presentar aquest el teu primer disc en solitari en directe.
2: Pues sí, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè la primera data que tenim confirmada és l'11 de juliol al Festival Eufònic, a les meues terres, a les Terres de l'Ebre, i la presentació oficial aquí a Barcelona serà el 23 d'octubre a la Casa Elizalde.
0: Doncs bé, ja us podeu apuntar a les vostres agendes aquests dos primers concerts confirmats de la Teresa Noguerón, que segur que anirà ampliant l'agenda de concerts de música en directe. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals el seu disc titulat Buit. Teresa, gràcies per haver-hi estat aquests minuts amb nosaltres, i el millor dels desitjos en aquesta nova etapa en solitari.
2: Gràcies a vosaltres per deixar-me un espai per poder explicar una miqueta de què va el projecte. Merci.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a partir de les 8 del vespre, maig, a la sala Razzmatazz 3 de Barcelona. A 9:15, Ros a la sala Elio Gabal de Barcelona i també Guillemino i Jovedrí a la sala Taro de Barcelona també. A 9 del vespre, la Ludwig Band al Loco Club de València. A 10 del vespre, estaran els Minibus Intergalàctic a lo Submarino de Reus i Buos i Miquel del Roig a l'Amfiteatre Parc de Catalunya de Sabadell. I mitja hora més tard, a 11:15 de la nit, Carles Benavent Trio al Museu de Tortosa. Passem a dissabte, a partir de 5 de la tarda, Maria Jaume, Sexeni, Remei de Calafresca i Rudimentari, entre d'altres, al Quarter General Luque d'Inca. També dissabte, a 7 de la tarda, Lecoq al Fortí de Sant Jordi de Tarragona. Mitja hora més tard, a 8:15, la Ludwig Band a la finca al Grau de l'Inquisidor de Gandesa i Alfred Garcia al Centre de Visites Família Torres de Pax del Penedès. A 8 del vespre, Blau Mut al Teatre Auditori de Granollers i La Gossa Sorda, les Testarudes i Trapella al recinte de concerts de Cunit. 9:15, Maria del Mar Bonet al Palau de la Música Catalana de Barcelona i Mayu i Carla Collado al New Fix de Barcelona també. Un concert més per aquesta hora, 9:15 del vespre, Tarta Relena, la Maria i Crua a la Torre d'en Nadal de Vilassar de Mar. 9 del vespre, Obeses a Santa Quitèria de Sant Miquel de Campmajor. Continuem amb dissabte, 10 de la nit, Joan Miquel Oliver a la plaça Calapruna de Pals. 11:15, Sopa de Cabra a la plaça del Soler de Sant Feliu de Pallerols. 11 de la nit, Sandra Montfort, Bèrnia i la Xica a la plaça del Garrofer de la Xara de Dénia. Passem a diumenge, 4 de la tarda, Trèvol a la plaça del Cafè de l'Avern de Subirats. 6 de la tarda, Tona Gafarot a la plaça Salvador Pagès de Vilavenut. També a aquesta mateixa hora, 6 de la tarda, Massoni i Calavento a l'Auditori de Girona. 8 del vespre, recordeu, diumenge, Ginestà al Bar Bocata de Barcelona i, per últim, 9 del vespre, Manu Guix a la plaça de la Catedral de Tortosa.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí a les entrevistes d'actualitat tenim la visita del músic Chris Juanico, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és per ara el seu darrer disc. Porta per títol Rosa dels Vents. Hola, Chris.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Molt bé, estàvem comptant abans d'encetar l'entrevista de quants discos en solitari té ja el Chris Juanico i havíem arribat a 15 més en recopilatori, no?
1: Sí. Ja fa un temps que m'hi estic dedicant a això, sense comptar tot el... l'època de Ja t'ho diré i de Menage a trobar, que bona, diguéssim que uns amb els altres es solapen, però sí, en solitari són 15 treballs complerts, més un aquest recopilatori que va sortir el 2017, em sembla que va ser, però sí, són molts anys, de fet el primer va sortir el 2003, imagina't, ja fa més de 20 anys, i aquí estem, seguim això, fent cançons i presentant-les.
0: El recopilatori amb 26 cançons, no?
1: Sí, bueno, el recopilatori va ser una manera de recollir doncs, la feina feta en totes les etapes, també ja t'ho diré, val? Però també una manera també de poder posar o de que veiessin la llum algunes col·laboracions, algunes feines que havia fet fora de circuit una mica, que si s'havien editat era d'una manera molt, molt discreta, i bueno, és això, sí, es deia 13 cançons desordenades, més 13 peces
0: retrobades
1: o alguna cosa així, sí, no? Sí. Retrobades, és un títol així una mica llarg, però sí, és un disc del 2017 que són 26 cançons, però no sé, he de fer recompte dels discos que treballs que he fet, ja de les cançons que he fet tampoc ja no les tinc controlades, però crec que, no sé, he participat entre adaptacions, temes propis i algunes adaptacions de lletres i tal, uns 300 i pico de temes.
0: Chris, com surt la idea de posar una rosa dels vents al punt més alt de la illa de Menorca?
1: Bueno, la veritat és que, com ja deus intuir, si més no ja us ho explico, el fet és que cada cop que en fem un treball nou, jo sempre busco una mica un punt diferencial, és a dir, o un punt de partida, un nus on enganxar-me. Jo l'anterior treball que havia fet és un treball en el que vaig musicar poesia d'un amic, que és el Joan Francesc López Casanovas, i signava com a Pere Xerxes, és un llibre disc que es diu Cançons de Xerxa, i un dels poemes que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, en el que el Joan fa un exercici molt interessant, que és posar un color a cada un dels vents, i de la rosa dels vents en fa una rosa de colors. A mi em semblava una imatge molt maca, i això de la rosa dels vents em va començar a rodar pel cap, perquè si conceptualment entenem que la rosa dels vents és una representació de tots els vents que bufen, i en el cas de l'illa de Menorca és una illa en la que tots els vents hi bufen, perquè no per tot bufen els vents i no per tot bufen igual. A Menorca sí que tenim tots els vents que ens bufen, i a més cadascú d'ells té té característiques molt, molt i molt diferents els uns dels altres, i això, aquest exercici de posar la rosa dels vents amunt de Menorca i fer-ne de Menorca una talaia on poder doncs, mirar, veure, escoltar, sentir, mirar d'observar, fins i tot d'investigar a veure què m'aportava, què venia, què hi ha en cada una d'aquestes direccions, doncs ha sigut el punt de partida per fer aquest disc de 8 cançons, en les que cadascuna doncs, evidentment expliquen moltes coses, i totes elles diferents, però hi ha des de relacions molt mundanes i humanes estima i amor cap a la gent, o cap a la meva parella, o cap al paisatge, i o també fins i tot hi ha crítica, evidentment, des de pensar que des d'allà més enllà d'allà on mirem, doncs encara que no ho veiem directament, ens arriben sons de guerra, de misèria, de pobresa i de coses que fan mal al cor, no? Una mica com és el cas del vent de Llevant, en aquest cas mirant cap a Palestina, cap al Pròxim Orient.
0: Cris, amb aquest disc tornes al teu so original?
1: Bueno, sí, el que faig és un exercici una mica més primitiu, en el cas meu. Primitiu vull dir que des dels meus orígens, no? Jo sóc, ja sabeu que bueno, la meva primera formació, diguéssim, estable i professional és ja t'ho diré, que tenia un so en el qual hi vaig participar, evidentment, i del que sempre em quedo amb crec que dos o tres coses molt puntuals, perquè sempre hem fet, diguéssim, que música popular moderna, per entendre'ns, pop, amb aquest aire més mediterrani, amb unes lletres també pensades des d'una menorquinitat i des d'un punt una mica diferent, potser que si haguéssim nascut a terra ferma, no?, una mica. I amb aquest disc el que faig una mica és partir d'aquest punt, ja que faig un disc des de Menorca, observant des de Menorca, vaig pensar que estaria molt bé doncs tornar una mica en aquest punt de partida, i és una base de pop-rock on hi ha pinzellades de soul, de funky, de rock, hi ha una miqueta de tot en el disc, també peces més mediterrànies i sobretot amb un llenguatge molt d'aquí, buscant elements propers per poder descriure les coses que estic descrivint.
0: Com deies tu, en aquest disc trobem rock, soul, funky, però també, com comentaves, amanita amb instruments de vent bastant autòctons, no?
1: Sí, bueno, la idea de fer un disc amb la Rosa dels Vents de Montmenor, que vaig pensar que, home, que n'he fet aposta, no? I no era fet aposta, però sí que vaig pensar que estaria bé que les col·laboracions fossin totes d'instruments de vent, i, curiosament, la majoria d'instruments de vent que hi participen són d'arrel, que és una mica la pinzellada o el color que va agafar l'anterior treball, que és la poesia d'en Joan, que vaig musicar cançons de xarxa. Allà va ser un treball més folk, més, amb un aire més folk, amb percussions, però amb un aire molt més folk, i aquesta vegada doncs, les col·laboracions, que puguin ser, no sé, des del sac de gemecs, la gralla, l'acordió diatònic, el boixenya, doncs són instruments que són d'arrel, són més nostrats, bueno, més que més nostrats, són més de que pertanyen a la cultura popular. No així el saxo, tot i que el saxo també en el seu moment és un instrument que neix en la cultura popular, i sobretot les veus, que les veus aquí també tenen un paper important. Hi ha tres veus que col·laboren en el disc, que són la Marina Vivifeix, la Maria del Mar, la M de Mar, i el Jacint Melancent, que és qui era cantant de Chef Baloski, tres amics que he fet i amigues que ja ens coneixíem abans, però que estic supercontent que hagin participat, igualment que la resta de col·laboradors, del Carles Belda en el set en l'acordió diatònic, del Francesc Sanz en el set de gemecs, de la Laia Gluck a la gralla, del Pep Poblet, també, que feia molts anys que no col·laboràvem amb el saxo, o del Xavi Lozano, el Xavi Bufa, amb el Moixenyo, el Xavi Bufa, perquè ara us posaré una idea. És un senyor que, dic un senyor, un amic que bufa qualsevol instrument que es pugui, o qualsevol objecte que tingui forats i es pugui bufar. És el que darrerament poder el coneixereu, perquè hi ha una artista molt famosa, que és la Maia, que és una noia que va fer un concert en directe en un espai on ella tocava una cadira amb uns forats. Doncs és aquest el Xavi és el qui és l'inventor d'aquest instrument, i és el que ell fa servir durant des de fa moltíssims anys, no? En Xavi és una persona que fa molts anys que es coneixem, i mira per on ha coincidit aquesta col·laboració meva, s'ha solapat amb la seva. Però sí, és a dir, grans amics, que han donat el seu toc i un aire molt fresc a les cançons del disc.
0: I qui són els membres de la banda rockera que t'acompanya?
1: Mira, la banda és, està el Pere Moll a la bateria, en Lluís Gené al baix i en Quim Ribó a la guitarra. Són, és amb el trio amb el que fa anys que estic treballant. Alguns d'ells fa poder 17 o 18 anys que estic treballant i és amb gent en la que hi tinc molta confiança, que necessitem poques indicacions per entendre'ns i que coincidim amb el gust musical. Són grans músics d'aquí de Menorca, tots tres, que tenen una projecció, doncs, crec que molt, o poden tenir una projecció molt important i estan treballant molt bé. La veritat és que estic molt content de poder treballar amb ells i fer doncs, no només el disc, o seguir treballant amb ells, sinó també doncs, fer concerts a més ara mateix amb aquesta nova formació, amb aquest nou format per portar en directe les cançons, ja que l'anterior era un quartet en el que només hi havia en Lluís, el baixista, la resta eren persones o músics diferents, pel caire folk que havia agafat el disc. Ara torno a agafar aquesta formació, que ja havia col·laborat amb mi, doncs, des del Pedro Escarrallan, el Viu i algunes altres anècdotes que tinc amb ells, no? de concerts i també amb el Pere al bateria i en Quim aquest últim any anterior havien participat també i col·laborat amb el Jato Iré en alguns dels concerts que havíem fet aquest any passat. Vull dir que és gent que fa molts anys que treballem, que tinc molta confiança i bueno, són molt bons elements, la veritat.
0: Ja gairebé per acabar, parlàvem de música en directe. Cris, ja has començat a presentar el disc en directe i suposo que ara preparant les actuacions de cara a l'estiu, no?
1: Sí, bueno, de fet, a veure, fem una mica de recordatori. El disc, tot i que ha sortit ara, tot just ara, és un disc que es va començar a gestar el mes de setembre passat. El desembre ja vam ensenyar un primer senzill amb un vídeo, que es diu Condemna, que parla del que ens ve, el vent que ens ve en llevant, aquesta tristor que puc dir que dona a veure les imatges, o veia, que veiem i que encara veiem de Palestina. Va continuar amb un segon senzill, que és Coses arriscades, amb el Xavi Lozano col·laborant, la cançó Poder més mediterrània del disc. Això ja va ser el mes de febrer, el març, just presentant, de fet, quan s'havia de presentar el disc i es va presentar, però no teníem el vinil que hem fet, que és a les dates del Festival Barna Sants a Barcelona. Va sortir el Fet de Papallona juntament amb la Laia Gluck. Justament el fet de la guerra de l'Iran doncs ha retrasat la sortida del vinil, perquè com ja sabeu els vinils es fan d'aquesta pasta de petroli i hi ha hagut escassetat de material, i hem fet doncs un quart senzill sense videoclip. Els altres sí que hi havia videoclip amb l'Addicció, que és una cançó més amb un caire més soul, amb la col·laboració de la Marina Babyface, i ara mateix estem doncs ja amb el nou, i mentrestant he anat fent el nou disc, i ara ja estem hem fet presentacions a Barcelona, hem estat a Lleida, hem estat a Sant Feliu, hem estat a l'Hospitalet de Llobregat, hem estat a Puig-reig, i ara encara hi ha una miqueta doncs tocats a l'estiu. Estarem a Mallorca el mes de juny, al Teatre Principal d'Inca, estem a Sabadell en el Festival Fresc, estem en el Perifèria Cultural justament de la Pobla de Massaluca, estem a Sant Cugat, estarem a Menorca, i bueno, i dates que han sortit moltíssimes, perquè això és just acaba de començar, com aquí diu, i ja estem enfilant, ja pensant fins i tot de cares a la tardor. Així que sí, hi haurà oportunitat de veure i d'escoltar aquestes cançons en directe, i espero que la gent pugui gaudir cada vegada que vingui.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Rosa dels Vents, de Cris Juanico, ja es troba al mercat, el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals també, i segur que aquest estiu el trobareu en directe molt a prop de casa nostra. Nosaltres, que som de Rubí, ja sabem que passarà per Sant Cugat o Sabadell, per exemple, no?
1: Exacte, sí, sí. Tenim aquesta... Bueno, ara mateix estem construint una mica l'estiu, i sobretot ja la tardor, ja mirem cap a... Més cap a... A veure, el retard aquest una mica amb la sortida ha fet que tot s'hagi retrasat una miqueta, però amb moltes ganes, la veritat, i les coses que hem fet i que hem presentat, els concerts que hem fet i hem presentat ara mateix les cançons, sense tenir un suport físic i sense tenir tot el disc al carrer, la gent, la resposta ha sigut molt bona. Per tant, doncs esperem que això sigui un principi de molts i molts concerts.
0: Doncs gràcies a Cris Juanico, i ens veiem seguríssim que escoltant-lo ja en directe.

0: notícies a Actualicat.
1: Rosalia, l'Smuc, Anna Andreu, Antoni Ros Marbà, Irene Reig, Alosa, Remei de Calafresca i Magalí Sare són alguns dels 36 nominats als 7è Premis Alícia 2026 que s'ha anunciat ja des de l'Acadèmia Catalana de la Música. Els guardons en reconeixen també l'organista Montserrat Torrent amb el guardó a la trajectòria coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. La resta de guanyadors s'anunciaran el 18 de juny en un acte a l'Auditori de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música. En la seva 7a edició, els premis s'articulen en 10 categories: trajectòria, autoria, directa, interdisciplina, internacionalització, interpretació, periodisme i divulgació musical, producció discogràfica, projecte social i educatiu i talent emergent. Els Amics de les Arts seran els encarregats del concert inaugural del Festival Petits Camaleons, que enguany arriba als 15 anys de vida, amb una programació pensada per apropar la música de casa nostra als més menuts en formats adaptats en durada i exposició sonora. La cita s'allargarà de l'1 al 4 d'octubre al voltant del Teatre Auditori Emma Vilarsau de Sant Cugat del Vallès. Tancarà aquesta edició Els Pets i Miqui Núñez en concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada just a tocar a l'Arboretum. La Ludwig Band, Triquell, Sidoney i Renaldo i Clara són alguns dels altres noms destacats del festival, que també ofereix una sèrie d'activitats com ara rodes de premsa per a nens i nenes o signatures dels artistes. Apunteu-vos, doncs, a l'agenda enguany al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès de l'1 al 4 d'octubre.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: crown is dead.
1: A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Jo a l'escola. I tu?

0: Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, i m'escoltat de la Colònia Sant Pere a través del blogs.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Radio Horta, com els vam ja divendres, concretament divendres dia 22 de maig de 2026. Tornem a estar aquí un dia més en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal, en aquest programa de cap vespres de Radio Horta. A nivell meteorològic, tornant a començar el programa amb el cel bastant net, si me permeteu dir-ho així, de núvols, en aquest cas, aquesta calor que segueix fent, que també ja va bé que comenci a fer calor, el que no sé també si em fa molta ara que farem en l'estiu de ple, però bé, també malament si fa calor i malament si no en fa, vull dir, al final tenim per costum queixem molts, sigui una cosa o sigui l'altra, en definitiva. La humanitat som així. En definitiva, bon temps, temperatures, no sé si agradables, dins en aquest sentit positiu, i res, per tant, com dic sempre, el manco és el que volen pensar, mos dona o mos intenta donar energia, que a vegades n'hi ha que hi creuen i n'hi ha que no hi creuen. No, jo no dic que hi cregui, però al final, no ho desvetllaré, però sí que és veritat que està bé pensar-ho en certa manera i a veure si així podem enfilar el programa del cap vespre, que sempre el cap vespre, sempre, ara m'enrotllaré una mica, però, perdó, els cap vespres al final, clar, dius tot el matí d'haver fet feina, estudis o una cosa o l'altra, cadascú, evidentment, amb el seu àmbit oportú, i ja el cap vespre costa més fer plans o fer coses o fer feina, també cadascú, evidentment, tinc la seva coses que li toqui, diguem-li d'alguna manera, i si fa feina el cap vespre, o si no, o si estudia, o si tal. I sobretot també quan va acabant la setmana, en aquest cas, no sé si dir laboralment parlant, i no sé fins a quin punt també estudia gentilment parlant amb mi la paraula. En definitiva, quan acabant la setmana, això que mos pega en part ganes de cada setmana, i en part allò de que el manco a mi, no sé vosaltres, que comences a treure, no sé si ara, perdó per l'expressió, però que te comencis a notar tot el que has arrastrat el cap de setmana de cansanci, una cosa i l'altra, de no aturar de feina de matins i cap vespres i pensar i ara gestionar, en el nostre cas gestionar possibles convidats que al final no són possibles, altres que sí, uns que penses que o que te diuen que no, que només tindran un temps, després n'acaben tenint que te diuen que sí, que en tindran més, altres al revés, en fi, és un món que no sabeu, com qualsevol altra feina, sempre ho he dit, no m'ho considero més que ningú, tot el contrari. Feines molt més complicades, això sempre ho he dit, i la ràdio per això és una passió, per tant, tant de bo pugui continuar molts anys aquí sempre que me deixin i valgou. Però això sí que és veritat que també hi ha molta aquesta feina que, com totes, com dic, no sabeu i al final acabes arrastrant. També sí que és veritat que anava, he de confessar, que no és res confessable, anava una mica enrere de podcast, a través de la plataforma iVoox, que després ho penjam a la pàgina web de Radio Horta, i sí que és veritat que són aquestes coses que quan dus el dia va genial, perquè vas fent el dia, a vegades te poden passar dos dies que cap problema, entre cometes, però després hi ha un moment que un dia, perquè després hi ha un acte i ja després és tard i ja ve, ja demà, ja ho penjaré demà i no sé què, i l'endemà torna a haver-hi no sé què i ja ho veurem, i acaba passant així els dies i s'acaba fent els marges molt amplis i al final no m'hi cap posant o no m'hi va posant i per tant els marges encara se feien més amplis perquè cada dia evidentment generava contingut nou pujable, diguem-li, que homes i posteriorment pujable a internet, i sí que és veritat que he de demanar disculpes, públicament ho dic, perquè sí que és veritat que dic, normalment no m'ho passava tant, intentava durar entre cometes més el dia amb un cert marge del segon dia si fos el cas, però sí que m'havien passat bastant de mesos que anava una mica enrere, vaja, a nivell de podcast, bàsicament qui no entengui massa el tema internet, cap problema és això, que aquest programa, per exemple, d'avui, el programa d'Hortar en Joc o de Rondar de Viatgeres, el de dissabtes a la ràdio, les gravacions que feien de concerts o presentacions de llibre, algunes coses així que en tot cas s'emeten fora dels programes habituals de la ràdio, perquè ja si s'emeten dins del programa, evidentment, quan penys el programa ja queda penjat dins del propi programa, però clar, si és una cosa de fora ja no hi queda. I tot això ho vaig penjant a internet, per tal que si algú no l'ha pogut escoltar la emissió o les remissions que puguem anar fent, en aquest sentit ho pugui fer en qualsevol moment del dia. Avui, de fet, avui en dia, de cada pixel d'un mes, el tema podcast, nosaltres no hem començat ara, ja vam començar quan jo vaig començar jo en el seu moment, però així teníem una mica de coses penjades i en aquell moment no estava tan de moda, però com dic, sí que a veure que demanar disculpes perquè ara anava una mica enrere i hi havia coses que segurament concerts i altres que segurament serien interessants tenir ja penjats, alguns ara ja les hi tenc, d'altres encara tenc pendent, i dic concerts com presentació de llibre com qualsevol altra cosa, a més dels problemes que generam aquí a Radio Hortar. Això de ser una sola persona és el que té, i en el final la dedicació que hi pot fer també per salari, entre com t'has dit així, també la que és, i en el final t'has de sacar la vida per altres bandes, i per tant la dedicació que hi pot dedicar és poca, massa greu. No és que vulgui dedicar poca, crec que ja hi dedic més del que pertoca, però en definitiva quedava enrere i ara intent posar-me al dia. Sí que és que encara no hi estic, però com dirien en castellà, estoy en ello, si em pateu l'expressió castellana en aquest sentit. I ja hi ha coses penjades, altres que encara estan pendents, i ja veurem en la mesura la possible el més prest que pugui tenir-ho tot penjat. En aquest cas també, per exemple, el programa, sé que Mallorca, però jo que estic fent, m'agrada la transparència i les explicacions, el programa de Ronda i Viatgeres, tenim Instagram des de fa ja temps, i també teníem pendent anar-ho actualitzant les fotografies i en conseqüència també el podcast, i era un poc enllaçat una cosa en l'altra. I també anem intentant posar-nos al dia, per tant, aconseguim fotos enllaçant el podcast, en fi, per tant, sí que és veritat que molta bona feina de tots els col·laboradors, també en aquest cas, cap de col·laboradors i col·laboradores, i res, simplement m'agrada explicar això en aquest sentit. M'estic allegant massa, ja ho sé, perdoneu, benvinguts, començam, i ara veurem si el vull dir divendres, que ja deu haver començat, però vaja, l'enllaçam aquí.
1: El secretari general de la delegació del govern de l'Estat a les Illes, Rubén Castro, ha assenyalat que la regularització no és només un tràmit administratiu, sinó una eina d'integració social i laboral, especialment en sectors amb manca de mà d'obra.
2: En el momento en el que reciben el acuerdo de inicio, que sería la admisión a trámite, ya pueden ser contratados de manera provisional y se entiende que tienen una autorización de residencia y trabajo legal, por tanto podrían estar legalmente aquí en España, pero no se produce esa legalización definitiva hasta que no hay la resolución, que hay un plazo máximo de 3 meses.
3: I el turisme de luxe a les Balears creix de manera exponencial i ja concentra més d'un quart de la despesa turística. Segons un estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears, gairebé un 8% dels turistes que visiten l'arxipèlag s'allotgen en hotels de 5 estrelles i aquest segment concentra més del 27% de tota la despesa turística estrangera.
4: L'informe destaca que el turista de luxe gasta una mitjana de 731 euros al dia, una xifra molt superior als 46 euros diaris de la resta de visitants. En total, aquest segment genera un impacte econòmic estimat de 2.300 milions d'euros. Des del sector asseguren que el creixement és exponencial i recorden que fa només una dècada aquest mercat era encara incipient. El president d'Essential i Mallorca, Jesús Cuartero, assegura que aquest tipus de turisme cerca el caràcter genuí de l'illa.
5: Las mejores marcas internacionales están viniendo a la isla, están apostando por un turismo donde lo mallorquín, lo que nos define, es el protagonista, producto de kilómetro cero, experiencias que pongan en valor nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra historia.
3: En habitatge, la ministra Isabel Rodríguez demana a les comunitats autònomes que apliquin el Pla Estatal d'Habitatge, governi qui governi, una petició que comparteixen, diu, els agents socials amb qui avui s'ha reunit.
6: Lo que se hablaba también con los colectivos sociales es de la impotencia de no poder estar congelando el precio del alquiler, porque el Partido Popular ha decidido boicotear un instrumento legal, tan legal y constitucional como ese artículo de la Constitución de la moción de censura para congelar los alquileres, y se están negando a ponerlo en marcha.
3: I l'Associació Espanyola contra el Càncer promou una campanya de prevenció solar amb motiu del Dia contra el Melanoma, que se celebra demà.
4: L'associació instal·larà envelats a diferents platges de les Balears on els interessats podran saber quin és el seu fototip de pell. Enric Casanova és president de l'entitat Eivissa.
7: La melanina marca el to de pell que tens. Si tu tens una pell molt clara, necessites moltíssima protecció. Si tu tens una pell molt fosca, necessites menys protecció.
3: Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6.
8: Més informació a ib3notícies.com.

I bé, ja hem escoltat els companys de Vetra Ràdio amb aquestes notícies autonòmiques o més enllà, que són un poc així, perdó. Passam en aquest cas notícia que publica el diari de Mallorca, bueno, realment veig que posen data d'ahir, no l'havia vist fins ara, perdoneu. En aquest cas que està en castellà intentant anar traduint, perdó si faig alguna errada. Diu, els socorristes de... Bé, és Diari Mallorca, ja ho he dit, firmat per Biel Capó, en data de 21 de maig de 2026, a les 11:35. Diu, els socorristes d'Artà denuncien retalls en el servei de platges. La secció sindical de CGT, aquest sindicat, alerta d'una reducció d'hores de vigilància, d'eficiències laborals i possibles represàlies contra treballadors. La secció sindical de socorristes de CGT Artà ha denunciat públicament els retalls aplicats per l'Ajuntament en el Servei de Salvament i Socorrisme de les platges del municipi, el considerar que redueixen la seguretat dels banyistes i incompleixen la normativa autonòmica d'emergències. Diu, segons expliquen els representants sindicals, el nou plec de servei contempla una reducció de 2 hores diàries de vigilància durant els mesos de maig i octubre, deixant diverses franges horàries sense cobertura de socorrisme, en un període en el qual ja s'ha registrat una important presència d'usuaris i turistes en el litoral. A més, denuncien que l'horari previst per la temporada alta fixa l'inici del servei a les 11:30, 11:30, a pesar de que el decret autonòmic d'emergències estableix que el servei mínim obligatori ha de començar al Manco a les 10 hores. Des de la secció sindical consideren que retrasar hora i mitja a l'inici de la vigilància suposa deixar completament desprotegides les platges durant una de les franges de major afluència. El sindicat també acusa la coordinadora municipal de platges d'Artà de presumptes actuacions contràries a la llibertat sindical i al dret de protesta dels treballadors. Segons traslladen, després de que la plantilla reclamés millores laborals i l'actualització dels seus plans de salvament, o dels plans de salvament, la passada temporada s'haurien produït canvis de lloc i suposades represàlies. Sempre, en aquest cas, parlem de suposades. Repeteu que això són informació de Diari Mallorca que estic traduint, ho repeteu. Entre les situacions denunciades figura la retirada de la torre amb infermeria a la platja Cala Torta, catalogada com a zona de risc mitjà i de difícil accés, així com la substitució de Sacanova d'una torre equipada amb mòdul per un simple lloc de vigilància sense protecció. Els socorristes asseguren, a més, que les condicions laborals de Sacanova són indignes per un servei essencial, el no tenir, segons afirmen, el subministrament elèctric, aigua corrent, banys i zones de sombra per al personal. La secció sindical considera que aquestes mesures evidencien un despreci institucional cap al servei fonamental per a la seguretat pública i lamenta que l'horari de temporada alta segueixi sense equiparar-se al de Son Serra de Marina, a pesar de les reclamacions plantejades els darrers anys. Davant d'aquesta situació, els treballadors exigeixen la rectificació immediata dels horaris que consideren il·legals, la restitució de les hores retallades a maig i octubre, l'instal·lació d'un lloc fix de socorrisme a Sacanova i d'un servei d'infermeria a Cala Torta, a més de millores bàsiques per al personal i una ampliació de l'horari de vigilància adaptada a les necessitats reals del litoral d'Artà. Així mateix, reclamen la intervenció del govern de les Illes Balears per garantir el compliment de la legislació vigent en matèria d'emergències i seguretat a les platges. Fins aquí, com dic, la notícia que he anat traduint a la vegada, perdó si he fet alguna error, de Diari Mallorca, firmat per el nostre company Biel Capó, en data d'ahir, 21 de maig, publicat, repetesc, en aquest diari, i que diu els socorristes d'Artà denuncien retalls en el servei de platges.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I bé, hi va haver dues reunions importants. Per una banda, i a nivell cronològic, l'Assemblea d'Unió Independents d'Endertam, que a partir d'ara, si no, canvien de nom, però bé, ara ho explicam. Així estava convocat, evidentment, amb aquesta nomenclatura, que és la nomenclatura d'aquesta legislatura, tal com s'ho van presentar. Bé, bueno, realment, ja aquesta legislatura, ja, i si ho recordeu, un plenari ja se va canviar el nom oficial, diguem-li així, en el ple de la Constitució com a tal d'inici de legislatura, de que fos Unió Independent d'Artam, guió més per Mallorca, per entendre-m'ho així, anomenar el guió perquè s'entengui, i que era tal com s'havien presentat a les darreres eleccions del 2023 a nivell local, s'entén. Ja estava prevista aquesta assemblea per fa uns un mes i busques, crec que ara ho tir pedrada, perdoneu, i així m'havia fet a saber

l'ara coordinador, que diem, d'aquesta formació política, i per circumstàncies personals se va haver de posposar la data. La nova data se va establir per ahir. Aquesta persona me va convidar que hi anés. Evidentment, una assemblea és perquè hi vagin els socis i socis sòcies, que diem, per tal de decidir punts interns, digue-li d'alguna manera, ja sigui interns o de cara a l'exterior, però de les formacions, en aquest cas política, però bueno, que pot ser de qualsevol tema, que diem, de qualsevol associació, o sigui, cultural o qualsevol altre organisme o entitat. I evidentment, quan estàs convidat, evidentment, si pots anar, lògicament hi vas. Ja vaig avisar, però que després ja li havia dit que diem que després hi havia comissió de festes, que és ara el que després comentaré. I bé, evidentment la resposta va ser bé, vine el temps que puguis i cap problema. Vull dir que encara que fos un tema intern, evidentment se me convidava i per tant per cobrir la notícia, i per tant en aquest sentit així ho vaig fer. Allà hi era, sí que era, estava previst a les 7:30, se va retrasar perquè esperaven altra gent que podia venir un poquet més tard. Finalment va començar, no sé si era, no vaig mirar el rellotge, però devia ser menys quart o així, que cap problema, no passa res, absolutament res. En aquest sentit, si hagués començat a les 11, a les 8 i algo, perdó, sí que m'hagués creat problemes perquè no podia ser comissió allà, però en aquest cas cap problema. En definitiva, va començar aquesta assemblea, on se varen parlar diversos punts que sí estaven establerts a l'hora del dia. El manco així ho interpret, evidentment, quan a l'inici que vaig fer les quatre fotos així va ser. Supos que al final de l'assemblea imagino que va transcorrer en aquest sentit també igualment. I bé, un dels punts en qüestió que se va parlar, no sé si debatre o tractar, en aquest sentit era que canviava la nomenclatura i ara, diguem-li així, s'elimina, que me perdonin per dir-ho d'aquesta manera, però al cap i la fi que fes així la nomenclatura d'Unió Independents d'Artà o Independents d'Artà, és igual dit d'aquesta manera, i passen ja a dir-se més per Artà i Coloni de Sant Pere. Que mentre feia el post vaig tenir dubte si era i per la Coloni de Sant Pere, però bé, segons el logotip que teníem projectat era i Coloni de Sant Pere. En aquest sentit, bé, quan jo hi era no hi havia el coordinador de la formació a nivell autonòmic, per entendre-nos així, o a nivell general, perquè al final són un partit autonòmic, més per Mallorca que diem, i com és en Lluís Aparseguia, si hagués estat antes, segurament hagués intentat fer algun tall de veus i així hagués valgut o considerat. Després sí que hi és a la foto que van enviar posteriorment, per tant entenc que va arribar més tard, i bé, en definitiva, davant els diversos socis, sòcies, simpatitzants d'aquesta formació política, els dirigents de la formació a nivell local varen exposar i tractar diversos punts que estaven previstos. La veritat que era a Navaldesa i a baix, a la sala d'exposicions i de conferències de Navaldesa, era pràcticament plena, també fins i tot gent dreta al portal, i així ho atestiguen també les fotografies que em vaig fer i vaig penjar, en aquest cas no el puc xerrar en plural perquè no me vaig penjar a Facebook, no a Instagram, però bé. I bé, en definitiva, després, quan antes d'acabar vaig poder anar a la comissió de festes, que després ja ho tractaré, i després, ja quan havia acabat la comissió, ja havia acabat també l'assemblea, i per tant, al cap de poc temps m'han enviat la nota de premsa del propi partit, que diu així, llegiré textualment literal, tot i que la majoria del text el vaig copiar per penjar a les xarxes socials, però ara
que com a qüestió, i després vos segueixo explicant també alguna altra qüestió en aquest sentit. Diu així, llegeixo literalment, diu, bueno, logotips de més per Artà i Colònia Sant Pere, i el logotip en aquest cas que conceben aquesta nota de premsa al Manco d'Independència d'Artà a la dreta, i diu, nota de premsa, Unió Independent d'Artà esdevé més per Artà i la Colònia Sant Pere per reforçar el seu projecte de poble. Perdoneu, Artà 21 de maig de 2026, evidentment data d'ahir perquè era ahir, l'agrupació municipal de Unió Independents d'Artà, UIA, inicia una nova etapa i passa a denominar-se Més per Artà i la Colònia de Sant Pere, consolidant així la seva vinculació amb, amb el projecte de Més, és a dir, Més per Mallorca que diem, i reforçant la seva aposta per un municipalisme fort, arrelat i amb mirada de futur. Aquest canvi de nom suposa una evolució natural d'un projecte polític amb una llarga trajectòria al municipi. Més per Artà i la Colònia Sant Pere manté intacta l'essència dels independents, la defensa dels interessos d'Artà i la Colònia de Sant Pere, el compromís amb el poble i la proximitat amb la ciutadania. I després obre còmetes. Diu, som els mateixos de sempre, gent d'Artà i la Colònia que fa feina per Artà i la Colònia. Aquesta passa ens permet enfortir el projecte sense renunciar a la nostra identitat ni als valors que ens han definit sempre. Sota el govern d'Ullà hem estat un poble pioner en conservar la seva costa, en dotar el municipi d'equipaments importants com el poliesportiu, el teatre, i en defensar la nostra llengua. Així continuarà Més per Artà i la Colònia Sant Pere fent feina amb una visió municipal a llarg termini que garanteixi el benestar dels seus habitants. Tanca còmetes textuals i diu, ha remarcat el coordinador de la formació, Jordi Cabré Flaquer. Que d'aquesta manera també, des del meu punt de vista, si se m'ha permet el parèntesis, hauria d'explicar que el Jordi Cabré és el nou coordinador de la formació. En aquest sentit, i per tant veurem si tot apunta, supos, a futur candidat. Diu, en un context en què el municipi ha crescut i afronta nous reptes, Més per Artà i la Colònia Sant Pere aposta per reforçar la seva estructura i capacitat d'acció. La integració plena dins del projecte de Més permet sumar recursos, experiència i coordinació, alhora que garanteix la defensa de la sobirania municipal i la presa de decisions des d'Artà i la Colònia. Aquest nou impuls servirà per continuar fent feina per un poble més just, sostenible i amb oportunitats per a tothom, tenint en compte la protecció del territori, l'ecologisme, el dret a un habitatge digne, el feminisme, la igualtat, la protecció de la llengua pròpia, el català, la llibertat d'expressió i la cohesió social, i mantenint sempre el focus en les necessitats reals de la ciutadania. Precisament, en aquesta línia, el coordinador general de Més per Mallorca, que ha assistit a l'acte de naixement de Més per Artà i la Colònia Sant Pere, els ha animat a continuar fent feina, entre còmetes, a peu de carrer, tanca còmetes. Lluís Apesteguia insisteix en que cal donar resposta als problemes reals de la gent, com l'habitatge, la saturació turística i la defensa de la llengua. Tanca comotes i final de la nota de premsa, en aquest cas de Més per Artà i Colònia Sant Pere, que fins ara s'anomenaven Independents d'Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro. Go, line up. Go, line up. Go, control.

Еще жалко Ваядиев fa uns minutets la nota de premsa de Unió Independent d'Artà, ara ja més per Artà i la Colònia Sant Pere, mos haurem d'acostumar, m'hauré d'acostumar també ja a dir-li d'aquesta nova nomenclatura, i sí que no incluïa aquesta nota de premsa la nova executiva com a tal, que sí que a través de xarxes, tot i que me'ls van passar la fotografia que diem de l'executiva en qüestió, però no me'ls van passar els noms, sí que a veure que conec tots, bàsicament, però evidentment no volia equivocar-me i per tant considerava que més valia que ho publicassin ells i així assegurar. En aquest sentit, diu la publicació ja, per exemple, cap de comprovar en el cas de Facebook, no he trobat, si no encara més per alertar, i la Colònia sí que encara surt al perfil com a Unió Independent d'Artà. En el cas d'Instagram sí que ja, perdoneu, el perfil que s'anomenava Unió Independent d'Artà, o Independent d'Artà, no sé exactament com sortia, però bé, en definitiva, d'aquesta formació política local, ara ja surt com a més per Artà i la Colònia Sant Pere. Si no siguessin de cercar l'arroba, seria més guió baix, que diem per guió baix, Artà i la Colònia, tot junt. I la publicació que feien ahir en la fotografia en qüestió, com el van passar també després en acabar, diu: ja som més per Artai i Colònia de Sant Pere. Els independents d'Artà des d'avui som més per Artai i Colònia de Sant Pere. Diu: un nou grup per una nova etapa cap a un nou futur. I diu l'executiva, i que això és pel qual lletges que tal, diu l'executiva està integrada per Jordi Cabré, que en aquest cas afegiré Falaquer, perquè hi ha diversos Jordi Cabré, perdó, se m'ha anat. Maria Pastor, són els dos dels actuals regidors de Unió Independent d'Artà al Consistori de Tenenc, però també l'executiva està format, aquesta nova executiva, per més d'ahir dos, per Maria Lliteres, Toni Barceló, Glòria Llodrà, Joan Lluís Ferrer, Antònia Maria Canet, Pilar Perona, Pau Morell, Andreu Riera i Maria Hernández. Per tant, enhorabona en aquesta nova executiva, evidentment molt d'èxits, com qualsevol altra formació política que se presenti aquí a Artà. I bé, en aquest cas a nivell polític, és la notícia d'ahir, aquest canvi de Unió Independent d'Artà per més per Artà i la Colònia de Sant Pere, que com dic, m'hauré d'acostumar ara ja a dir-los d'aquesta manera. Sí que a nivell de plenari, quan se varen presentar com Unió Independent d'Artà, guió més per Mallorca, fins a final de legislatura, evidentment a nivell oficial, dins el plenari, que diem, s'hauran de seguir dient així, a l'igual que entenc que passarà, entenc que ara això són futuribles meus i a lo millor m'equivoc, a nivell legal. Tampoc he anat a comprovar, són suposicions. Igual que, i canvi de tema que se quedi clar, en aquest cas, a l'igual que el PI Proposta per les Illes, el PI Artà, que futuriblement, diguem-li d'alguna manera, o previsiblement, tal com ja s'ha anat fent visible a través de xarxes, i aquí alguna vegada mos ho han comentat també, previsiblement se presentaran ells i altra gent com a coalició per Mallorca, en aquest cas per Artà. I bé, ja veurem quin serà el nom definitiu, si més no. Suposo que ja mos ho hi han. De fet, cada setmana aquí ve fan aquest vermut, a la qual també mos hi han convidat, i per tant, si podem anar també hi assistirem, lògicament. Ja mos conviden a anar, lògicament, no sé que mos sigui complicat. I en aquest sentit també passaria el mateix, és a dir, entenc jo, això ja són suposicions meves. Lògicament, quan se van presentar com el PI, evidentment fins a final de legislatura seria el PI, entenc jo, a no ser que hi hagi un canvi com a tal oficial en algun plenari en qüestió, i després ja se presentaran amb la nova nomenclatura. No sé que dins un plenari s'estipuli o aprovi o s'adoni, com això, s'adoni per assabentat o coses així, no sé com s'hauria de dir, del canvi de nomenclatura, ja sigui d'un o altre partit polític, que així ja ho han anat anunciant en el cas de la independència i en el cas del PI Coalició per Mallorca, diguem-li així, ja en dates anteriors, tot i que a nivell local la presentació oficial també s'havia de fer en una altra data, també se va acabar posposant, per la meva veu.
i finalment serà el cada setmana aquí bé. Per tant, suposo que en tindrem més detalls ja en aquell moment.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I com vos deia abans, ahir també hi va haver comissió de festes de Sant Salvador d'Artam, una comissió que va durar pràcticament mitja horeta, poquet més. Va ser ràpida, sense massa coses, ni bueno, sense massa discussió, diguem-li així, de fet cap, absolutament. De vora altres d'anys enrere que sí que la cosa s'aliava i s'eternitzava i que si això, això, altre. Sembla que darrerament les comissions s'han suavitzat moltíssim, per no dir completament. Cadascú que valori el per què, no ho faré jo. En definitiva, i bé, en aquest sentit, se varen explicar els actes que ja més o menys estaven definits en quant a data, tot i que encara en queden d'altres que estan pendents d'incloure dates, si més no, que són els que l'Ajuntament, com s'ha de ficar sempre la regidora, té més mobilitat, diguem-ne d'alguna manera, que són els actes esportius, o d'altres que no tenen per què ser un dia concret, de dilluns tal o dissabte tal, sinó que el dia que hi hagi manco coses o que l'horari vengui bé aquell dia concret, després se fa el programa en qüestió i se defineix així per tal de distribuir el màxim possible dins el programa de festes. Més enllà d'això, sí que els altres actes sí que se van anar explicant, redefinint els dies per part de la regidora. Se'n va proposar algun de nou, bueno, nou recuperat, en certa manera, si més no, d'alguns anys enrere, que la veritat té molt bona pinta. D'altres que també des del propi Ajuntament se pretén recuperar, també que segurament seran també, en el seu moment eren prou interessants, si més no, i ja feia alguns anys que l'Ajuntament volia recuperar-ho, però per diversos motius preferia no fer-ho, per causes justificades, diguem-li d'aquesta manera, i que ara possiblement se pugui acabar fent. En tot cas, ja se veurà. I bé, unes festes que tindran una prèvia, si no hi ha res de nou, perquè la data oficial d'inici serà el dia 29 de juliol, però el cap de setmana anterior ja hi haurà algun dels actes, en certa manera previs, que no s'han pogut incloure, que havien de ser, que diem, en cap de setmana i no s'han pogut incloure dins el programa festiu com a tal, per dir-ho d'alguna manera, de les festes patronals, que diem com a tal, i que se va proposar l'anterior comissió, la primera comissió que hi va haver enguany, se va proposar a veure si seria possible fer-se el cap de setmana abans, com fa uns anys se va fer un encalentint festes i fer alguna cosa per l'estil. Se va dir que se consultaria i en el cas d'ahir se va dir que finalment així s'havia acabat acceptant, i per tant, en el cas del el cap de setmana, el 24, 25 i 26 de juliol, ja hi haurà algunes propostes de dates, diguem-ne d'alguna manera, tot i que les festes de manera oficial, de fet, donaran el sus oficial com a tal el dia 29 de juliol, si no es retenou el dimecres 29. Al final, com ja vaig dir ahir, evidentment no té

història, és una cosa que no se debat com a tal, perquè és una cosa fixa de dia 7 d'agost, en aquest cas enguany cau en divendres, sí que no sé si puc anar veient o no, per tant, davant el dubte, esperaré. Sí que hi ha bastant dates que s'havien dut tema l'any passat, que se tornen a fer, i l'hem set anys enrere, d'altres que se canvien una mica, altres que s'introduixen nous, altres, bé, en fi, altres que no se fan, en fi. En definitiva, sí que les, per exemple, a nivell de verbena, o verbenes o verbena, no sé com dir-ho, queda com l'any passat. Una verbena la dia 6 i després el cap de setmana anterior en aquesta prova que se va fer l'any passat de fer el vermut de sa banda i després aquesta espècie de tardeo verbena entre cometes de manera enllaçada, tot, de manera continuada tot seguit, sembla que va agradar i per tant se vol tornar a fer d'aquesta manera. Sí que no hi va haver possibilitat de triar tema grups, una de les coses que sí que anys enrere sí que hi havia un llistat de grups i cadascú podia triar o fins i tot proposar nom de grups. Ja la reunió anterior ja s'havien nomenat només dos grups i d'aquests dos grups s'havien de triar un dels dos. I cosa que, com dic, sí que és veritat que aquí s'ha reduït molt el debat possible. Desconec el motiu, si és que no hi havia altra possibilitat de grup o que directament s'ha encaminat així. En definitiva, i sí que, bueno, també se farà, per exemple, el sopar a la fresca, on comptarà també amb animació musical per part d'un grup, en aquest cas reconegut mallorquí, que ja veureu, també segur que agradarà. I bé, i per la resta, això, falten acabar d'encaixar diverses coses, falta encara un temps, evidentment, per tanta màgia, però se varen seguir definint aquestes diverses línies, no sé si dir màximes o coses més que s'han de definir sí o sí perquè no hi hagi sorpreses o problemes a nivell de calendari. I com dic, després ja la resta s'acaba de, com m'explica sempre la regidora, que diem, en aquest cas que temes esportius o temes d'infantils o coses que se poden encaixar en un moment o l'altre, ja se van definint per tal de que cada dia hi hagi diverses propostes i que se solapin el manco possible. Això suposo que serà difícil, que se solapin el manco possible, però bé, des d'aquí ja després el meu desig, si més no. I en definitiva, bé, això és el que de moment està previst per les festes patronals de Sant Salvador d'Artà. No davallaré massa pel que pugui ser, perquè per si hi ha coses encara no 100% detalls tancats, però sí que se va confirmar certes coses i en definitiva, si no ara de nou, evidentment d'aquí a llavors, i vaja, per tant, tindrem inici de festa dia 29 de juliol amb un previ, ja veurem quin nom se li dona, que diem, de manera oficial, el cap de setmana anterior.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre. I molt

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Un, dos, tres i...

I bé, un petit incís, no és que me'ls passi sovint, però ja en tots aquests anys que duc, que ha passat unes quantes vegades, resulta que algunes vegades me telefonau a mi, en el meu mòbil, a més, no aquí al fixe, mòbil particular, que sí que és veritat que el tinc posat el número per internet, però bé, pensant que és la policia local, i me sap greu, però no puc, ja m'abasta bé la feina que tinc, evidentment no puc permetre la rea, no puc solucionar coses que en aquest cas pertanyen a la policia local. Ja ho he demanat algunes vegades a l'Ajuntament, que per favor tingui en compte o tuits i ja on calgui el número. La meva intuïció és que qui s'ha equivocat, que com dic, no ha passat una sola vegada, sinó que diverses en tots aquests anys, i ara fa una estona també, per això ho explic, que si cerques per internet policia local d'Artà, surt el número de Ràdio Artà pràcticament a de vora. I si no entres a l'enllaç com a tal, si te guies directament per la cerca sense entrar a l'enllaç que diem de Google o qualsevol altre cercador, pot dur a confusió i pensar que el número de Ràdio Artà, diguem-li d'alguna manera, el meu, en certa manera, és de la policia. Massa greu, però sí que revisar-ho i assegurar-vos-ho, perquè lògicament en aquest cas jo no estic a la policia, per tant no us puc solucionar en aquest sentit. Fins i tot alguna vegada ha passat amb algun tècnic, tècnica, no la veieré, tant pot ser una cosa com l'altra, municipal, que aquí sí que és quan va sorgir més el meu dubte, dir en algun lloc intern deu estar malament, perquè entenc que internament dins el consistori hi ha d'haver els números clars en aquest sentit. Ara, en aquest cas era una ciutadana, però bé, sigui com sigui, en aquest sentit, això, revisar-ho abans de cridar, que precisament, lògicament a mi no me fa res dir no som policia local, som Ràdio Artà, cap problema, només faltaria, és tan fàcil de fer, però sí que ja ho deixo dit, que abans de cridar, per favor, revisar-ho. I si no, per qualsevol cosa, sempre teniu l'1-2, que evidentment vos desviarà, a policia local o qui pertoqui, i allà segur que encertau sí o sí l'1-2 i explicau a bon sou què vos passa i cap problema. En aquest cas no era un tema greu, no passa res, no vos preocupeu, no vull ara la mala cosa, si fet era per avisar d'un vehicle mal estacionat, per tant, també ho vull deixar clar. Però vaja, en definitiva això, vull dir que aneu en compte en cert a l'hora de telefonar en aquest sentit, perquè ja no el de primera vegada. Repeteix que a mi no me sap gent de greu dir no és aquí, comprovava el número, però bueno, ho deixo dit. No sé si dir com a curiositat, en certa manera, però vaja, en tot cas, mos alegrem que no sigui una cosa greu, també en certa manera, tot i que tot té la seva importància, no vull llevar-li qüestió a l'assumpte.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I bé, quan són les 18 i 55 minuts d'avui dia 22 de maig de 2026, a través de valencimetre.com tenim cel serè, com diu aquí textualment, 26,7 graus centígraus, sensació tèrmica dirien que igual de 27, s'utilitza la temperatura 26,6, baixa les dècimes, màxima d'avui 29,1 a les 14 i 26 minuts, la mínima 12,8 a les 6 i 36 minuts d'avui de matí. El vent ara mateix de sud-est, 3,2, en ràfegues de 12,9. Màxima ràfega d'avui fins ara, 20,9 a les 15:21 minut. Màxima ràfega mensual, 41,8 km per hora. Humitat del 55%, robada al punt del 16,8 graus. Baròmetre 1024 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió d'índex ultraviolat per avui 8,3, per demà 8,4. Pluja avui 0, evidentment aquests dies res. Total mensual continua amb aquest 25,2, total anual 255,6. Fa via perquè evidentment no hi ha canvis. El manac sortir del sol a les 6:25, posta al sol a les 21:00, ben en punt, en el cas d'avui, post, segons indica aquí, posta la lluna a la 1:55, sortir la lluna a les 12:14 minuts. Tenim lluna creixent, un 42% il·luminada. Mirant l'apartat mensual, així podem, perquè anteriorment deixava veure comparativa la mateixa portada, diguem-ne d'alguna manera, de l'estació, comparativa de temperatures, per exemple, entre ahir i avui. Sí que segueix sortint el requadre d'ahir, però sense marcar cap registre. Per tant, hem d'anar a l'apartat mensual per veure que la mínima d'ahir va... perdoneu la tos, va quedar en 12,8 graus centígraus, és a dir, la mateixa mínima que tenim avui. La màxima d'ahir, per tant, sense canvis en quant a mínima, la màxima d'ahir va quedar als 28,3, la d'avui han dit 29,1, per tant, de moment, aquesta temperatura d'avui, que també segurament no ve de nou a ningú, és, per tant, de moment, la màxima temperatura o la temperatura més alta del que duim de maig de, i segurament d'any, però vaja, no vull ara, no he anat a comprovar la resta de mesos, però bé, de maig segur la màxima més alta de tot aquest mes, cinquè mes de l'any. En conseqüència de mitjana, també és la mitjana en aquest cas més alta, segons indica aquí, uns 21 graus més o manco de mitjana. La mitjana més baixa la segueix estant en el dia 16, que això era dissabte passat, si no m'equivoc, amb 13,5 graus centígraus de mitjana, temperatura mínima més baixa que és la més baixa del mes, dia 16, de 6,7 graus. Per tant, avui màxima més alta, amb aquests 29,1 graus centígraus que s'han donat a les 14:26 minuts. En quant al vent, 20,9, ben igual que ahir, la màxima és de dia 15, aquests 41,8.

patracios, ranas.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: El pronòstic per tot aquest cap de setmana és cel bastant descobert, tant pel que queda d'avui com per tot el dia demà, com per la segona meitat del diumenge. M'ho perdoneu una altra vegada. La primera meitat del diumenge, que és l'únic apartat del cap de setmana diferent, marca poc nuvolat, tot així el percentatge de possibilitat de pluges del 0%. De fet, m'ho deixeu veure l'AEMET fins a dijous 28, que tots els dies són 0%, per tant, sense possibilitat de pluja en aquest cas. En quant a temperatures possibles, demà entre 14 i 29 graus, diumenge entre 15 i 29, pujaria la mínima un grau diumenge respecte a dissabte. Pel que fa al vent, el que queda d'avui en calma, perdoneu-ho aquests dies, dissabte, demà començaria en calma en 0, de matí de l'est en 15, cap vespre nord-est en 10 i darrers hores de nord en 5. Pel que fa diumenge 24, passat demà, seria de nord-est en 10, coincidir les dues meitats i per tant ho pot dir així. De cara a dilluns, primera meitat cel descobert 0% de possibilitat de pluja, segona meitat poc nuvolat amb un 0%, temperatures 15-28, baixaria un grau la màxima, vent primera meitat de nord-est en 10, segona meitat de nord en 10. I dies següents, més o menys cop l'estil, llavors ja de cara a dijous possible pujada de temperatura, però ja hi arribarem si no. En tot cas, cada setmana bastant bon temps, diguem-li d'aquesta manera, possibilitat de petites pujades de temperatures molt poquetes si feien cas d'aquests pronòstics, i el vent no en serà precisament protagonista si s'acaben complint també aquests pronòstics, com dic. Així que vam aquest programa d'avui de cada vespre a Ràdio Horta, tornem de, no demà perquè és dissabte, sinó dilluns aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal. Són les de 9 i 2 minuts, com dic, si amb la meva veu m'ho permet, tornaré dilluns, aquí més coses, en aquest cap vespre a Ràdio Horta. Recordeu, en tot cas, demà de matí, el dissabte a la ràdio, amb Miquel Mestre, així que moltíssimes gràcies una setmana més per la seva col·laboració, unes quantes hores, unes 3 horetes de col·laboració musical per les vostres peticions, i com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.